0: considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: ICAT Weekend.

0: I'm tired.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Hi ha caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. M'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé què. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé, no sé.

Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

tant a distància navegant de màxima velocitat. Ignoren que només som un animal que té dificultats per nedar. Diguen covard, però he tornat a saltar. He tornat a saltar.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

comencen per F, però no són pares. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Picat Weekend.
1: At least it is true that man has no control.

deixo caure en cesso que terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser

mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan...

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Que... Pas de tortuga. Però... Què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. La veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que és...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré els horaris.
2: Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9.

0: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Escoltes i cas.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: El Vic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. iCat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Uns 400 efectius dels bombers de la Generalitat han treballat durant tota la nit en l'incendi que ahir va declarar-se a la Bisbal d'Empordà i que afecta el massís de les Gavarres. Aquesta nit, a més, han començat a tenir el suport d'un centenar d'efectius de la unitat militar d'emergència sol·licitats pel govern i instal·lats a Corçà. Les hectàrees afectades ara mateix ja són 2.300, segons la darrera actualització des del centre de comandament dels bombers. El foc ara per ara avança sense control i cap a la mitjanit el flanc esquerre s'ha acostat a Calonge i ha afectat diverses cases i jardins de l'urbanització de Cabanyes. L'entrada de la marinada de cara al migdia podria complicar encara més les tasques d'extinció, ja que l'incendi podria assolir un potencial per cremar 30.000 hectàrees. A més, continuen confinats 7 municipis del Baix Empordà, sumant en total unes 9.700 persones. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem aquest primer cap de setmana del mes de juliol aquí a Catalunya, pendents d'aquesta tramuntana que comença a bufar una altra vegada a la zona de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes temperatures que són molt i molt suaus a tot el país i amb prou feines baixen dels 22 a 23 graus a tota la costa catalana. Amb un matí que es presenta radiant al conjunt del país, apareixerà alguna nuvolada sempre de caire decorativa a la tarda al sector del Prepirineu. Amb unes temperatures al migdia que tornaran a ser càlides, tendiran a pujar respecte a ahir divendres, arribant a valors al voltant dels 36 a 38 graus a punts del Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, la comarca del Bages o també l'interior de Girona. A més, a tot el prelitoral, tant de Tarragona com de Barcelona, aquests valors rondaran al voltant dels 33 a 36 graus. Per tant, jornada assolellada i també càlida. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bon dia.
1: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França amb una primera etapa de postal que mostrarà alguns dels escenaris més emblemàtics de la ciutat. Des de primera hora de la tarda, la capital catalana viurà una autèntica festa sobre rodes amb aficionats repartits al llarg de tot el recorregut. Una contrarrellotge per equips de poc més de 20 quilòmetres unirà el fòrum amb l'estadi olímpic, passant per punts tan icònics com la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia o Montjuïc. I tanquem amb cultura. Brian Adams ha obert el Festival Cap Roig, portant a l'escenari els seus grans èxits atemporals en format íntim, sense banda i acompanyat del seu pianista habitual, Gary Breit. El canadenc ha repassat més de 4 dècades de trajectòria, reduint cançons icòniques a allò essencial, veu, guitarra i piano. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.
2: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny.

0: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Tota una campanya comercial explicada en aquests pocs segons d'aquesta promoció, eh? Però valia la pena escoltar-ho perquè és un anunci divertit i que també hem pogut veure a través de televisió. Mònica Rocabado, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
2: Doncs bé, escolta, que ja ha tornat a passar un altre any.
1: Un altre any més, és veritat, eh?
2: Ja tornem a ser aquí una altra vegada amb el tema de la campanya.
1: És això, clar, ens hem trobat any rere any,
2: doncs sí,
1: a través d'això i tornem-ho a dir, sobretot el dimarts que ve 7 de juliol, sempre ho dic així en mitja en broma, fem de notaris, sense cobrar com un notari, és evident.
2: Bueno, això, Pere, ja...
1: Serà complicat, eh?
2: Això és complicat.
1: Fem de suposats notaris sí, i aquí sí, en directe fem una mica el sorteig de les moltes butlletes que es van recollint als comerços adherits, etc. I això, que la gent podrà conèixer en directe i in situ, si volen, qui són els guanyadors i guanyadores d'aquest any.
2: Sí, sí, novament donar-te les gràcies, ja ens veurem el dia 7, però també donar-te les gràcies perquè és una cita, com dèiem, ja anual, i sense vosaltres doncs no seria possible fer el sorteig d'aquesta forma tan transparent i tan sí, en directe, perquè sí, sí, no hi ha altra paraula, no, és en directe.
1: Rigorós directe.
2: Sí, sí. Que a vegades se'ns ha dit que si hi ha tongo,
1: no, no,
2: però no, no, escolta'm, no, no, les coses les fem aquí en directe i tal qual surten, tal qual les expliquem.
1: Correcte, només cal que jo sintonitzin Ràdio El Vendrell i que també mirin per televisió, que tenim aquesta ràdio televisada, vull dir que tota la transparència.
2: I tant.
1: I sí que al principi ho fèiem molt, molt boig. Sí,
2: havíem rigut molt.
1: Era molt xulo, eh?
2: Havíem rigut molt.
1: Allò a repartir les bulles i tirar-les i es quedava l'estudi carregat de butlletes. Ara ho fem de manera una mica més arregladeta.
2: Sí, som més modosets ara.
1: Sí.
2: No hi ha aquella rauxa, aquella...
1: Correcte. La cosa estava perquè us tocava a vosaltres, que nosaltres aquí amb el directe,
2: sí, sí, no, però
1: i us tocava començar aquí a recollir totes les butlletes que havíeu repartit. Eh? Bé, això serà la setmana
2: però
1: que ve.
2: Però això ho deixem per la setmana que
1: ja
2: ve,
1: parlarem,
2: el dia 7.
1: Exacte, sí, ja valorarem com ha sigut tota aquesta campanya 2026. Sí que avui podem fer una mica això de valoració una mica més en calent, no? Perquè això encara queden aquests dos dies de juny. Va començar justament a principis de juny i acabarà demà, que és dia 30, oi?
2: Demà és l'últim dia, sí. Avui són els dos últims dies de la campanya i bueno, creiem que valia la pena de que expliquéssim les experiències de guanyadors d'altres anys per acabar d'animar de la
1: sí,
2: participació.
1: Home.
2: Que la campanya va molt bé, però... bueno, explicar les coses en primera persona és la millor manera d'explicar-les.
1: Sí, sí, sí, sí, sempre ajuda.
2: La setmana que ve ja tindrem la valoració més política, també hi haurà el CID, que és el que ens dona el suport amb l'organització, però avui creiem que també donar la veu als guanyadors, doncs que era molt bona veu.
1: I tant que sí, i és el que farem tot just ara, eh?
2: Correcte.
1: Amb aquesta manera de fer distesa i suposo que una mica entretinguda, o el més entretinguda possible, conèixer justament les guanyadores, eh?
2: Guanyadores.
1: Dues guanyadores i que van ser afortunades una l'any passat i una altra fa uns quants anys enrere. Bé, fem una cosa. Mònica, ens
2: Digue'm.
1: Les presentes tu, sisplau, et sembla?
2: Sí. Mira, primer presentarem a la Mercè Villarejo, perquè ella és la guanyadora, una de les guanyadores de la campanya del 2021.
1: Uh-huh.
2: Amb ella li va tocar dos premis, van a Cervera i a Centelles.
1: Molt bé.
2: I després tenim a la Carme Solans, que és guanyadora de l'any passat i li va tocar anar a Sallent.
1: Uh-huh.
2: I, bueno, jo, a mi m'agradaria que ho expliquessin, perquè, clar, nosaltres tenim la visió des del nostre municipi, nosaltres rebem els guanyadors, però ells són els vendrellencs que se'n van a conèixer els altres,
1: sí, sí,
2: per
1: sí,
2: tant,
1: sí, sí, sí.
2: La visió que tenen elles
1: clar,
2: és única.
1: Sí, sí, sí. Mercè, Carme, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Gràcies per venir, de veritat.
3: A tu.
1: Moltíssimes gràcies. De fet, això, recordem-ho, el premi és molt xulo, perquè justament les butlletes afortunades, amb aquest sorteig que farem la setmana que ve, et permet, doncs, viure experiències que es desenvolupen en altres municipis de Catalunya que també participen d'aquesta campanya. Eh?
2: Correcte.
1: Aquesta és la idea.
2: El que es pot guanyar en aquest sorteig que, com dèiem, serà la setmana que ve el dia 7,
1: uh-huh,
2: es guanyen experiències en cadascun d'aquests 22 municipis que som organitzadors de la campanya Compra i Descobreix Catalunya.
1: Val. Sí, sí, sí.
2: Que, bueno, a més, estem representats les quatre províncies,
1: uh-huh,
2: i bueno, podem fer podem nomenar tots els municipis, però des de Besalú al Pont de Suert fins a baix a la Sénia i Ulldecona.
1: Sí, és molt extens.
2: El nostre país és superric.
1: Sí, sí, sí.
2: Tenim moltes ganes d'ensenyar-lo i d'explicar-lo i contents que se'ns
1: clar
2: visiti.
1: A més, recordem-ho, si no estic equivocat, sempre ho anem recordant, que és un projecte que va néixer aquí al Vendrell, fa molts anys,
2: sí,
1: arrel de tot aquell pla de la llei de barris. Va ser una idea i una iniciativa, sobretot, molt teva, Mònica.
2: Bueno,
1: no?
2: Bueno, sí, sí, com deies tu, aquest any és la 16a edició, això va néixer el 2011, i dintre del marc del Pla de Barris, que precisament del Pla de Barris se'n torna a parlar.
1: Sí, sí, sí, perquè hi ha més convocatòries.
2: A presentar la nova convocatòria. Doncs això és una experiència que, bueno, la Generalitat ens va reunir a tots els municipis que en aquell moment tenien Pla de Barris i va dir, aviam, teniu problemes comuns i uns heu sabut resoldre i els altres encara esteu pensant de com resoldre, perquè no en parleu. I a partir d'aquestes converses entre tècnics, va sortir la proposta del Vendrell. En aquell moment vam aixecar el dit, molt valents nosaltres,
1: i fins ara, no?
2: Sí, vam proposar una campanya, clar, amb el temps això també ha anat mutant, perquè vam començar 8 i ara en són 24. Això ha anat mutant i amb l'experiència que ha anat aportant també en altres municipis i l'experiència nostra pròpia, no? Pues això ha anat canviant, però clar, és una campanya que jo quan l'explico sempre dic que fem país, perquè estem explicant casa nostra a la gent de casa. I diem tal dia, tal hora, t'espero. I llavors aquell dia t'ensenyem el nostre municipi i a més que no te l'ensenyem sinó que te l'expliquem.
1: I tant, i tant. Llavors t'ho explica gent del mateix lloc, correcte, que també és la millor manera de conèixer aquests espais que es visiten. Va, anem cap a la Mercè i la Carme. Comencem per la Mercè, que és potser l'anterior, aquest certamen, que va ser el 2021, de qual veu anar? A Cervera i a Centelles.
3: Sí, sí, sí. Jo ara ja fa una mica, de quasi 5 anys, no?, que hi vaig anar. Però, bueno, la meva experiència va ser maquíssima, em va agradar molt. Jo vaig anar a Cervera, finalment a Centelles no hi vaig poder anar per un tema personal, hi va anar la meva germana i el meu cunyat. I a Centelles també els hi va agradar molt. Ells van fer tot el tema de la trufa.
1: Molt bé.
3: I va ser molt curiós perquè la meva germana em va portar com unes ampolletes d'oli de trufa. I encara les guardo perquè són una monada.
1: Clar, ostres.
3: I, bueno, i em va dir la meva germana que van estar superben atesos i els hi va agradar molt. I jo, perquè hi pogués anar ella, vaig trucar a l'Ajuntament, que els hi vaig dir que no hi podia anar jo i que si podia venir la meva germana. I, bueno, superbé i molt atents i molt bé.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Molt bé, a Centelles. Llavors, el que jo vaig viure és Cervera. M'ho vaig passar molt bé. Ens van atendre superbé. Nosaltres ja hi vam anar la nit abans, perquè ens va tocar el premi que era dormir.
1: Uau, el premi gros, sí, doncs. Sí, va ser premi gros. Sí, sí, a més, vas tenir dos premis, doncs. Ja va ser molt afortunada, Mercè.
3: Sí, sí, sí. Va estar molt bé, em va fer molta il·lusió. Jo que pensava que no tocava mai res. No,
1: i te'n toquen dos, eh?
3: Exacte. Sí, sí, sí.
1: Recordes a quins establiments van ser? Clar, estem parlant de fa 5 anys. Si te'n recordes, ho entendré.
3: Jo crec que sí que recordo d'on era. Era del 933, que vaig comprar unes cortines. I, bueno, i allà els vaig omplir.
1: Val. Recordes allò, omplir la butlleta, que dius,
3: doncs,
1: tu, l'omplo per omplir, l'omplo per omplir, perquè això no toca mai, no?
3: Doncs
1: no tocarà
3: mira,
1: mai.
3: Doncs t'explicaré. Doncs no la vaig omplir,
1: I
3: la mestressa de la botiga em va trucar i diu, Mercè, t'he omplert la butlleta.
1: Vaja.
3: Sí, sí, és curiós, jo les omplo tot arreu, perquè tot arreu on vaig,
1: clar,
3: les demano i em faig,
1: Sí.
3: Fins i tot ara encara,
1: No, clar,
3: perquè
1: clar.
3: Penso, mira, d'aquella vegada, no? I em va trucar ella i em va dir la Joana, diu, escolta, em diu, que no t'has recordat, diu, t'ho he omplert jo, dic, ah, perfecte, i va,
1: mira.
3: I fixa't, i mira, em va tocar això.
1: Doncs
3: el
1: devies d'haver compartit amb la Joana, doncs,
3: quasi, ja
1: quasi,
3: dir.
1: Quasi,
3: sí, sí, sí, la veritat és que sí.
1: Molt bé.
3: Sí, sí. Clar. I Cervera em va agradar molt.
1: És que sí, el coneixies abans, per això no hi has anat mai.
3: No hi he anat mai. I és el que diem amb la Mònica, no?, que s'ha de sortir una mica de l'entorn, i hem d'anar una mica cap dintre, també,
1: sí,
3: que sempre estem
1: cap a l'interior,
3: eh?
1: Cap al centre.
3: Sí.
1: Molt bé.
3: I em va agradar molt. D'això que t'he dit, que vam estar una nit allà, ens van atendre en un hostal que era com un palauet, per dintre preciós, que encara ahir mirava les fotos que teníem amb el meu marit, i, bueno, una monada, eh? Un puesto molt mono. I després ens van convidar fins i tot a l'esmorzar.
1: Wow.
3: I llavors ja ens van anar dient tots els passos que havíem de fer i ens vam trobar tota la gent en un recinte on ens van fer una explicació. D'allà també vam marxar carregats, que ahir amb les fotos ho vam veure. Formatges, xocolates, olis, tots així una mida petitona, però tot molt bufó de tota la seva zona.
1: Clar.
3: Després, des d'allí, ens van portar ja a tota l'universitat, que va ser superinteressant, cosa que jo mai a la vida hagués pensat. No ho sabia, em va agradar moltíssim el Paraninf. Una passada, ens el van obrir per nosaltres. Vam veure coses que són superinteressants, les togues que portaven, tot, molt xulo. Després d'allà ens van portar a veure tots els carrerons de les bruixes.
1: Molt bé, sí, clar, Cervera és terra de bruixes.
3: I, bueno, i després també vam veure tota la part de l'Ajuntament i l'església de Santa Maria, que també és molt bonica. I vam tenir una guia, la veritat, una noia encantadora que ens ho va explicar tot superbé i, a més, és que et feia sentir com si tu estessis a dintre la ciutat, clar, saps? Allò com, si algú vingués aquí al Vendrell i ho expliqués jo, doncs em va donar la mateixa sensació.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: I vaig estar superbé.
1: Molt bé.
3: I ens ho vam passar molt bé, i després, a l'hora de dinar, ja amb el meu marit vam anar a dinar a un restaurant que ens va semblar, i va estar supercuriós, perquè els germans Márquez, la nit abans, havien fet una festa. I ens van deixar anar a veure tot on havien fet la festa, perquè els vam dir que veníem d'aquest tema.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Va ser una experiència, wow, molt bonica, que bé, sí, que la
1: bé,
3: veritat.
1: Clar, sí, acompanyats en tot moment, perquè
3: sempre,
1: bé,
3: sempre,
1: sempre acompanyats, sempre, cuidats,
3: sí, sí, sí,
1: no?
3: Molt bé, superbé. Mm-hmm. Molt bé, molt bé, molt bé. Clar, sí, jo, bueno, tinc molt bon record de Cervera, molt,
1: sí,
3: bon,
1: sí,
3: record.
1: Sí, sí, sí. Doncs mira, justament aquest és l'objectiu, no?
2: Aquest és
1: justament l'objectiu. És l'objectiu d'aquests premis, sí, sí, que és justament conèixer altres indrets d'aquest país, que és el nostre, però d'aquesta manera, no? Sí. D'acompanyats, amb proximitat, i que vagin explicant les coses.
3: Una cosa, Pere, que també és curiós que després, amb el temps, clar, ara ja fa temps jo, no? Però el primer any, a tota la gent que a vegades em deia, ai, no sé, un cap de setmana què puc fer? Uh-huh. Jo els deia, aneu a Cervera, de veritat, i van anar amics meus que hi van anar, perquè jo els,
1: sí,
3: vaig,
1: sí,
3: dir,
1: sí, sí, sí,
3: aneu i busqueu-se algun guia que us ho ensenyi, perquè, clar, em va agradar molt Cervera.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Però, esclar, t'ho han d'explicar.
1: Clar, sí, sí, aquest és, sí, el punt, també. Sí, sí que és cert, sí, que avui en dia, sí, a través d'internet i tot plegat, o vas a l'oficina de turisme, és obvi,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí, sí.
1: Però, clar, si t'ho explica algú, i a més ho fa bé, sí, com m'esteu comentant,
3: un,
1: no?
3: Encara més. Un sentiment que t'ho explicava. Sí, sí.
2: No, clar, no, és la millor manera. Bueno, sí. Cervera, no?, que tots coneixem per la Kelarre i els germans Márquez, no?
3: Sí, sí.
2: I tampoc no t'acut anar-hi un dissabte o un diumenge.
3: No.
2: En canvi, si et diuen, vine tal dia, tal hora que t'espero, sí, i te l'ensenyen i te l'expliquen.
1: Clar.
3: I la persona que t'ho explica que ho senti molt, que això és
1: genial. No,
3: és fonamental. Genial,
1: sí, sí,
3: perquè t'explica coses peculiars que tu en aquell moment tu mires i dius,
1: sí,
3: ostres,
1: clar,
3: és ben veritat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I heu tornat després d'això?
3: No, hi hem tornat.
1: Hem fet
3: altres llocs, És el que diu la Mònica, que a Catalunya tenim coses tan boniques.
1: Clar, és tan àmplia per sort, que es poden visitar moltes, sí, moltes,
2: i tan diferent.
1: Coses.
3: Sí, sí, i molt diferent,
1: veritat,
3: exacte.
1: És veritat.
3: Sí, sí.
1: I Carme,
4: bon,
1: tu t'es més recent, això, eh? Que,
4: sí.
1: Va tocar, us va tocar l'any passat, eh? Tot, sí, just el 2025.
4: Jo vaig anar a Sallent, Pere Sallent.
1: Molt bé, veus? Gran poble, eh?
4: Sí.
1: No hi tinc cap vinculació a banda del cognom, tot ho he de dir, eh?
4: No.
1: Però saps que, mira, puc explicar-ho, no? Jo de vegades poso coses personals, eh? Ja fa molts anys, eh? Vaig parar a posar benzina allà, aquella benzinera que hi ha a la C16, era una benzinera molt coneguda que passava al mig del poble, sabem encara si passa. Vaig parar a posar benzina, i abans, ho recordeu, quan pagaves en targeta, havies d'ensenyar el DNI,
4: sí,
1: us en recordeu d'això?
4: Sí, sí, sí.
1: Doncs aquell bon senyor, com va veure que jo de cognom em deia Sallent, li va fer molta gràcia, i em va regalar un boli, em va regalar no sé quantes coses, però li va fer molta gràcia que em digués Sallent. I mira, és l'anècdota, simplement. Eh? Fora d'això no tinc cap més vinculació al poble.
2: D'això te'n recordaràs tota la vida.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
4: Sí.
1: Doncs mira, va tocar Sallent, en aquest cas, eh, Carme?
4: Sí, vam estar molt bé, molt, sí, bé. Ens van ensenyar la casa Torres Amat, que és una casa pairal que abans havia sigut una fàbrica textil. I ens ho van explicar tot molt bé. Vam viatjar per dintre aquella casa, que semblava que estessis en una altra època.
1: Sí.
4: Perquè les làmperes, els mobles, tot és molt, molt, molt... molt de l'estil del segle XIX.
1: Sí, sí, sí, sí.
4: I molt bé. I després vam anar al pont, vam anar a l'Ajuntament. També ens van regalar una cistella amb coses, com tothom, suposo que tot arreu fan més o menys el mateix. Però, bueno, vam estar molt, molt bé, molt feliços. I feien el diumenge de la tapa i la cervesa, i vam estar per allà fent país.
1: Ah, mira, va coincidir, sí, doncs. Sí. Que bé, fantàstic.
4: Sí, sí.
1: Molt bé. Però clar, els premis els sortegem ara el juliol, a principis de juliol, la campanya és el juny, el sorteig aquí a la Calaixera el fem el juliol. Després els premis quan es gaudeixen, Mònica?
2: Sí. Aviam, ja ho has vist per el que han explicat elles, que cada municipi es
1: tria el seu dia,
2: tria,
1: no?
2: El dia. I la majoria, per no dir tots, trien un dia assenyalat.
1: Va, clar, en aquest cas de la Carme va ser justament
2: un dia,
1: dia de la
2: que en el teu poble hi passen coses.
1: Clar.
2: És més lluït.
1: Sí, sí, sí.
4: I,
2: en aquest cas a Sallent hi havia la Fira de la Tapa i la Cervesa,
4: sí.
2: I en el cas de Cervera em sembla que era per la Fira de Nadal.
3: Sí, bueno, era novembre.
2: Sí, llavors sí, està, sí, la Fira, sí, de Santa Llucia, sí, i també. Llavors, poc o molt, tothom busca una data assenyalada que en el poble hi passin coses.
1: Clar.
2: És més lluït.
1: Sí, sí,
2: eh?
1: Sí, sí.
2: Més lluït. Aleshores, el que fem és, durant el mes de juny és la campanya, la primera quinzena del mes de juliol fem els sortejos, i a partir de la segona quinzena de juliol fins al desembre ens intercanviem els guanyadors.
1: Val.
2: Perquè tot passi dintre del mateix any. El que passa que també és cert, per exemple, les Borges Blanques conviden a la Fira de l'Oli de les Garrigues, que és el mes de gener. I Torres de Segre convida a anar a veure la floració dels arbres, que és el març. Llavors, són els dos únics que es fan l'any següent, eh? Però tot ho mirem de fer-ho dintre del mateix exercici, i de la segona quinzena del mes de juliol fins al desembre ens intercanviem aquests guanyadors. Que mirem que, bueno, si fem números, quasi que són 2.000 persones que ens intercanviem, eh?
1: Vaja.
2: Clar, perquè si multipliquem...
1: Clar, vas multiplicant els participants, clar, pels municipis, clar que tens...
2: Pues ens belluguem unes 2.000 persones cada any.
1: Ostres.
2: Nosaltres aquí rebrem 24 parelles, però 24 parelles del Vendrell se'n van a conèixer els altres municipis.
1: Clar, això que es va multiplicant, eh?
2: Clar, això
1: molt bé. Carme, recordes l'establiment, en aquest cas, que va donar el premi? Sí, quin establiment va ser?
4: Va ser Vilar Cotxet.
1: Hombre.
4: A la botiga que jo vaig treballar durant 37 anys.
3: Veus, el del Tongo.
4: Quan m'ho van dir. I me'l va donar la Maria, la meva ex-jefa.
1: Clar, mira, quina il·lusió, doncs, no?
4: Sí, molta.
1: Perquè us truquen, no?
4: Sí, em van trucar.
1: Val, també,
3: sí,
1: no?
3: a mi també.
1: Sí, clar, sí. En la butlleta has de...
4: Posar el telèfon
1: i després truqueu vosaltres,
4: sí,
1: eh?
4: Sí.
1: Val.
2: Que és la millor trucada, és la millor feina que hi ha, eh?
1: Ah,
2: aquesta és la millor feina, eh?
1: De dir, trucar, mira, què tal, bon dia.
2: Això
1: estaria bé, és més complicat, eh? Però estaria bé fer alguna trucada d'aquestes en directe. No estaria mal, eh?
2: Doncs si vols ho provem.
1: Mira, seria...
2: Si vols ho provem la setmana que ve.
1: La setmana que ve és comunicar-ho...
2: És xulíssim, eh, trucar.
1: Que... Ja ho crec.
2: Bueno, hi ha gent que és molt escèptica, que es pensa que li diguin que és broma,
1: tel,
2: eh?
1: No,
2: però no, és la millor trucada que existeix. Dir que t'ha trucat un premi...
4: Sí, a mi no m'havia tocat aquí al poble mai res.
1: Mai, mira.
4: Però em va fer molta il·lusió.
1: Clar.
4: Sí.
1: Que bé. Bé. Això, parlem una mica més d'aquest dia. Clar, vosaltres, en aquest, el vostre cas sí que hi ha diferents, no? Si va amb cotxe particular, no entenc, sí. La logística com funciona així, eh? Vosaltres
4: sí,
1: hi aneu,
4: us
1: convoquen al dia determinat.
4: Val.
3: Sí. Jo també, hi vam anar amb cotxe particular, ja com t'he dit, nosaltres fins i tot la nit abans. I clar. La de Centelles, la meva germana, també van anar en cotxe el mateix dia. També.
1: Val. Sí. I per això, us convoquen un dia, us deuen trucar també, o si us truquen des d'allà?
4: No, ho truques tu, eh?
1: Ah, val.
4: També, sí,
3: jo vaig parlar amb els ajuntaments dels dos llocs.
1: Val.
4: La persona que està... Ja recordo,
1: sí.
4: Nosaltres hi vam anar tres persones i vam tot per totes tres i vam tindre ell.
1: No. Val.
2: Mira, la dinàmica és que un cop fem això a nivell d'organització, en tots els municipis, durant la primera quinzena de mes de juliol, fem els sortejos i el que fem, llavors ens passem la llista de guanyadors del Vendrell, la passem a la resta de municipis.
1: Clar.
2: Llavors, ells, sí que és veritat que la fitxa premi, ja ho diu, per confirmar assistència truqueu aquest telèfon.
1: Val.
2: Però moltes vegades som els ajuntaments que ens avancem.
1: Val.
2: Per si hi ha algú que estem de sis o que, pues, també per animar-lo, no? O sigui, és perquè no volem que aquest premi es perdi.
1: No, que es perdi, clar.
2: També això que deien, l'explicava la Mercè, no volem que els premis es perdin i si el guanyador aquell dia no li va bé, doncs el pot cedir, no, cap problema, és que el pot cedir amb qui vulgui, només cal que digui qui anirà i acompanyat de qui, i el premi no es perd.
1: Val. Que bueno, clar, és l'objectiu, que, que algú altre pugui aprofitar, I has tornat, Carme, a Sallent, després d'això?
4: No, perquè va ser l'octubre.
1: Clar, sí, com que aquí hi ha hagut temps,
4: No gaire, i a més no estem en gaires condicions.
1: Bueno, segur, potser més endavant.
4: I amb la calor, menys.
1: Sí, a l'estiu tampoc no és el millor moment, tot i que disposem a vegades més temps, la calor tampoc no ajuda massa. Bé, doncs, que torni a tocar perquè segueixes participant, també, Carme?
4: Sí, i tant. Jo tot arreu que vaig hi entenen...
1: Clar, sí. De fet...
4: A Calcotxet més que enlloc, perquè és el lloc que vaig més.
1: Clar, aquí anava, que de fet... això, aquest és un premi, és una campanya que el que vol és incentivar el comerç de proximitat. Clar. I de fet, clar, tu, Carme, em pots parlar molt bé d'això. Justament deies 35 anys, ens deies...
4: 37 i mig.
1: 37 i mig treballant com a dependent a Calcotxet, que és...
4: Fins que em vaig jubilar.
1: Clar, que té aquest... No, és... No sé si... Clar, és que no vull dir-ho, anava a dir, sembla que es vagi perdent, no?, aquest estil de comerç, de proximitat, o d'aquest punt de trobada, no?, amb les dependentes, amb la gent que esteu darrere del taulell, que
4: sí? De cansaladeria típica així, aquí vendré només queden ells.
1: Clar.
4: Perquè n'hi havia un munt, però totes han anat tancant.
1: Sí.
4: I només queden ells, ja.
1: Sí.
4: L'Arroyo ja no existeix. Com a tal com a Arroyo, no?
2: No.
4: perquè ells tenien la fàbrica, però no sé d'on ho porta, però tal com és. No?
1: Clar, com a cansaladers i elaboradors.
4: Elaboració, no? Elaboració només és en Jordi.
1: Clar. Sí, el comerç és obvi, que
2: bueno, està canviant.
1: Exacte, el que anava a dir. No? L'important és que no es perdi, l'evolució doncs, és òbvia que tot acaba passant factura d'una manera o altra, però sí que saca aquesta proximitat, no? Aquest comerç de taulell o de darrere de taulell, crec que no s'ha de perdre. Que la campanya el que busca és això, en certa manera, Mònica, és allò que comprar té premi, clar, a banda de comprar, que ja és, evidentment, que ja és un fet quotidià i habitual, important fer-ho, sinó que a més hi ha premi, no?
2: La veritat és que la campanya el que fa és aprofitar tots els recursos que tenim al municipi. Tenim un comerç de proximitat que li hem de donar vida, entre tots hem de cuidar que no desaparegui, perquè de les nostres mans també està que no desaparegui. Sí. Vull dir, en diem moltes coses, però si nosaltres som els primers d'anar a comprar, malament.
1: Sí.
2: I per altra banda, aprofitem els recursos de territori, tant de la cultura com la gastronomia, com el patrimoni, i aleshores, combinats aquests elements que ja tenim, que no inventem res.
1: No inventem res.
2: Tenim una campanya com aquesta, que és superenriquidora.
1: Sí.
2: Repeteixo que jo considero que fem país, perquè estem explicant el país a la gent de casa, i coneixes estimar, i ens quedem parats de les riqueses i de les coses tan maques que tenim i tan lluïdes que tenim a propet i que no aprofitem, no?
1: Sí.

0: el luxe, que és una llàstima que això s'hagi perdut, eh? El luxe de poder anar comprant tranquil·litat,
1: d'escoltar,
0: de conversar, i una mica això, eh? De psicòlegs darrere taulell, m'agrada molt, no? Darrere taulell m'agrada molt aquesta manera de fer. I d'això, no? Que tu has escoltat qualsevol mal o consells, perquè també la vostra feina era molt, no? Com ho puc fer, això?
1: Sí, sí,
0: talla-m'ho així, que vull fer tal, com ho faria, no? És...
1: I ells també t'explicaven coses.
0: Clar.
1: Bueno, és que, clar, 37 anys anem
0: clar,
1: per molt.
0: Per molt. Per coses
1: molta
0: bones, coses lentes.
1: Molta gent passada per allà, molta que falta.
0: Clar.
1: I ara potser sí que tot va molt més ràpid, eh?
0: Ja.
1: Tant, no
0: per això,
1: tant
0: és que,
1: temps
0: per, sí, tot ara, sí. Sí.
1: Per
0: temps,
1: dedicar a les persones,
0: correcte,
1: perquè
0: sí,
1: hi ha més... Sí, sí. Moviment abans.
0: El temps és un luxe. Ens estem donant compte que el més valuós o el que podria valer suposadament més diners és el temps, que és allò que no podem comprar gairebé, no? I ens estem donant compte ara, justament, que és el més preuat.
2: Pues per això
0: temps.
2: Mateix, això de les experiències, al fi al cap també és temps.
0: Clar, temps per un mateix, no?
2: No, és un temps per un mateix,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: O sigui, allò de, que abans ens regalàvem roba o ens regalàvem... Ara no, ara s'estila més regalar coses així, experiències,
0: sí,
2: que és temps per,
0: sí,
2: dedicar-te amb tu i amb el teu entorn.
0: Sí, clar, sí, sí, perquè ja ho tens tot, no, avui en dia?
2: Bueno,
0: no?
2: I si no t'ho vas a buscar.
0: Sí.
2: Si no, si
1: massa,
2: no,
1: massa.
0: Masses coses, oi, Carme? Sí, sí, sí. Mercè, suposo que no sé si has tingut cap tipus de relació amb comerç, amb proximitat.
3: Bueno, jo sempre intento comprar al Vendrell, eh?
0: Clar.
1: Ui,
0: tot,
1: quantes vegades l'havia despatxat jo. I a la Mònica,
3: sí, sí,
1: també.
3: Sí.
1: Això que ja fa 11 anys que...
0: 11 anys que
1: estàs jubilada.
0: Sí.
2: El temps vola.
3: Però ho hem d'intentar entre tots, eh? És el que diu,
0: sí,
3: la Mònica, d'anar a comprar... a casa nostra.
0: Ja.
3: Perquè si no ens quedarem...
0: No, no, ens quedarem en carrers,
1: en
0: carrers buits.
1: En carrers
0: buits.
1: Sí, sí, queden pocs, cada vegada en queden menys.
0: Sí, sí.
2: Però inclús allà on hi ha botigues, hi ha llum, està,
1: sí,
2: és un carrer maco per,
1: sí,
2: passar.
0: Sí,
2: per
0: fer, la vida.
1: Ara comencen a posar botigues de vender, de compro oro,
2: no,
1: que
2: això...
1: tot allò és fosc, que tot,
2: sí,
1: allò els vidres tapats.
0: Sí.
1: No sé, no, no...
0: Bueno, és això el que dèiem, és trobar l'encaix, no és, sí, un gest fàcil, eh? No, no, no,
1: no,
0: és un tema molt complicat, molt, molt, moltíssim, i que si treballes de fa molts anys, que és trobar aquest encaix d'avui en dia al comerç de proximitat, és obvi, és impossible lluitar cap a altra manera de comprar i de consumir, és obvi, perquè això ja ha vingut per quedar-se. Però sí, això, no? Buscar aquesta proximitat, o sempre que sigui possible, o sempre que tinguis la possibilitat de quedar-te a comprar al Vendrell, com bé deia la Mercè, no?
2: Sí.
0: Potser sí que hi ha coses que... no vull dir-ho, però que sigui, doncs mira, doncs l'has de comprar d'una altra manera, però hi ha moltes coses que sí, no?, que pots prendre aquesta decisió i dir, no, no, això puc anar a comprar-ho aquesta tarda i sortir un moment i ho aniré a comprar aquí al Vendrell,
2: tant,
0: a les bodegues del Vendrell.
2: Clar,
0: i això s'ha de fer.
1: Tot el que trobo aquí ho compro aquí.
0: Clar.
3: Jo també.
1: Tot, eh? La,
0: clar,
1: roba, les sabates, el que sigui.
0: No, sí, sí, sí.
1: Tot.
0: Doncs mira, és aquesta reflexió que hauríem de fer tots plegats,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: que esteu fent,
1: sí,
0: vosaltres,
1: sí,
0: eh?
1: I tant.
0: Ni més ni menys.
1: I tant.
0: Perdó, tornem a les experiències. Hem parlat d'això, de com ho vam viure la Mercè i la Carme. Podem explicar breument, Mònica, la gent que ve a visitar el Vendrell, suposo que també deuen quedar contents.
2: Bueno, tothom marxa,
0: no,
2: encantat.
0: Veus?
2: No, lo siguiente.
0: Què se'ls ensenya,
2: encantat,
0: Mònica, com venen al Vendrell?
2: Bueno, com dèiem, la campanya ha anat canviant.
0: Val.
2: Vam començar el 2011,
0: uh-huh,
2: i érem 8 municipis. I aleshores, els primers anys, com que eren poquets, els emportàvem i fèiem snorkel.
0: Ostres!
2: Bueno, no, tu no vegis com marxava la gent de contenta del Vendrell.
0: Molt, diràs.
2: Marxaven,
0: clar,
2: anàvem a snorkel allà com a Ruga, i després anàvem a dinar, i a la tarda encara anàvem a veure Vilacasals.
0: Uh-huh.
2: Marxaven esgotadíssims, però marxaven la gent encantada de la vida. Bueno, la cosa és que el grup va anar creixent i snorkel va ser impossible. Aleshores, anem canviant una miqueta, i el que sempre fem és a la Vilacasals a la tarda, perquè sempre anem a dinar en un restaurant de la platja i a la tarda, uh-huh, l'aprofitem i anem a Vilacasals.
0: Val.
2: I el dematí, pues, un any fem una cosa o l'altra. L'any passat vam començar les visites al campanar.
0: Val. Ah, mira,
2: i la visita ja al centre històric, i aquest any també ho repetirem. Anirem a, els rebem a les 10 del dematí, els hi guardem un espai a l'aparcament de darrere de l'escola Àngel Guimarà.
0: Uh-huh.
2: També és una molt bona forma de rebre'ls, perquè ja els hi tenim un lloc guardat, els enviem allò a la ubicació, i tothom arriba sense problemes, i d'allà ens anem caminant, fem la visita guiada pel nucli antic, pugem al campanar, els deixem després, els deixem una horeta o així perquè tombin per Vendrell,
0: uh-huh,
2: perquè facin l'aperitiu, si tenen ganes, si han vist alguna cosa per comprar. Després anem cap a la platja, anem a un restaurant de la platja, i a la tarda fem Vilacasals.
0: Uh-huh.
2: Bueno, nosaltres ho fem, la trobada sempre la fem al juliol, no, aquesta la farem a l'octubre.
0: Uh-huh.
2: I

0: després de la Fira de Santa Teresa.
1: Val.
0: Bueno, quan venen aquí, nosaltres diem al nostre poble que hem sopit, que, bueno, la gent es queda parada de la gentada que tomba el dissabte a la tarda. I diuen, als nostres municipis no hi ha tanta gent. Doncs, bueno, clar, els nostres ulls ja no ho veuen igual, no? Sí. Però els ulls de fora ens alaben al municipi.
1: Mira.
0: Ens diuen, quin munt de botigues que teniu. Clar, vosaltres que heu estat a Cervera, per exemple, Cervera és un carrer molt llarg, abans sí. havia tingut moltes botigues, ara totes les té
2: tancades. Això sí que és veritat, Cervera, això és el que em va impactar, que sí. quasi no hi havia botigues.
3: Sí. És que és un mal endèmic, no només passa al Vendrell, sí, sí. sinó passa en molts municipis.
2: Però jo, en aquell moment, ja et dic, quasi sí, fa 5 ser... anys, encara em va xocar més.
3: Sí,
2: perquè aquí al Vendrell teníem moltes més botigues, i allà, dic, aquest carrer que diu la Mònica, tan llarg, que és preciós, vaig sí. pensar, ui, està molt buit tot això,
3: vaja.
2: Eh? Sí, sí,
3: sí, ostres,
2: dic
3: sí,
2: que això és de tot arreu, eh?
3: Clar, sí, sí, és un mal endèmic, sí, sí. però això que s'ha de treballar i lluitar, ah. Digue-li políticament el que sigui per aconseguir-ho.
0: I a Sallent és un carrer que...
4: Bueno, hi ha un carrer que és molt gran, que va fins a la plaça aquesta on feien lo de les tapes i això, que també n'hi ha moltes de botigues, i botigues molt maques, per cert. Nosaltres vam entrar en un forn de pa preciós.
3: Que bé.
4: I no sé si vam entrar en alguna tresca ja, jo se me'n van les coses
3: clar,
4: cap,
3: clar. Bueno,
4: però la resta també... em faig gran però sí, sí, sí també n'hi havia de tancades
3: sí, sí, sí,
4: també
3: sí,
4: es queixaven
3: bé.
4: Clar, és que
0: això passa tot
4: els
0: arreu.
4: Pobles, com més, i com més a l'interior, pitjor, eh?
3: Ja. Sí, sí, sí, encara aquí cap a la
4: jo
3: costa.
4: Jo soc de l'interior, i com més a l'interior, pitjor, perquè sí. la gent té tendència a baixar cap a la platja.
3: Està clar, almenys
4: llavors l'estiu. Aquí, sí, no, no, llavors aquí, clar, hi ha més moviment, però cap a l'interior n'hi ha més.
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs veus, això també, el dia de la trobada de guanyadors, també la gràcia és també deixar una estoneta, perquè els guanyadors tomin i entren a les botigues.
3: Clar. Que també entra en la promoció.
4: Clar, i ara els dissabtes clar. Hi ha feina, perquè moltes tanquen els dissabtes. Sobretot a la tarda. Tota la tarda. Sí.
0: Sí. Bueno, això ens va passar un any, i ara el que fem és el tomb al dematí.
4: Ah.
0: Perquè ens havia passat que llavors...
4: Experiència, no?
0: Clar, passàvem pel carrer Major i el carrer Alt, i ens trobàvem que moltes botigues estaven tancades. Uh-huh. I aleshores, ara fem el tomb al dematí.
3: Sí.
0: El dissabte al dematí. I a la tarda som a Vilacasals.
4: És que és això.
0: Sí, vull dir, és
3: no, està ben trobat, està ben trobat.
4: Quan jo treballava el dissabte a la tarda, era un dia que hi havia molta feina. Mm. Molta, però ara no. Mm. Ara el dissabte a la tarda és més mort.
3: Sí, sí.
4: I clar, llavors la gent tanquen perquè diuen està aquí tantes hores per...
3: Ja,
4: res.
3: Sí. No, està clar, està clar.
4: Perquè la gent fan uns altres...
3: Sí, ha canviat això, els hàbits, sí, a nivell familiar, d'oci, no? És, sí. Ha canviat tot plegat. Molt bé, quantes coses, que hem pogut parlar, eh? No sé. L'intenció era una mica parlar una mica amb vosaltres sobre com veu viure aquest... el dia del premi, eh? Tot just dic que ens ha donat peu a parlar de moltíssimes altres coses. Gràcies per venir, de veritat, Mercè,
4: a tu,
3: Carme,
4: a
3: passar aquesta estoneta de ràdio. Amb la Mònica encara ens retrobarem, com dèiem, el dimarts sí. que ve, dia 7, i seguirem parlant de la campanya, la valorarem, acabarem de fer números i explicarem com ha anat ja de manera oficial i farem el sorteig, que també és el que més ens agrada.
0: Jo, si em permets, afegiria
3: sí,
0: una coseta. Com que tot això dels premis estan exposats
3: Val.
0: Al carrer Otto Ferrer, uh-huh. a la botiga Wisconsin, ens ha deixat tot una paret del seu aparador, i allà estan detallats tots els municipis i cadascú que regala. Us animo a que passeu per aquí a l'aparador,
3: uh-huh.
0: Bueno, i avui i demà doncs omplir moltes butlletes a totes Correcte. Les botigues on veieu el cartell, que aquest any també va a corde de la musiqueta aquesta,
3: uh-huh.
0: Que representa un joc de taula, i doncs, bueno, aneu a mirar i ompliu moltes butlletes.
3: Fantàstic, i tant que sí, que no s'ho pensin.
0: Mateix.
3: Gràcies, fins bé.
0: Gràcies a tu.
2: Bon dia.
5: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
5: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de La Calaixera.
3: Com ja sabeu, aquest diumenge passa el Tour de França pel Vendrell.
6: Energia per recórrer carreteres infinites, perseguir, perseguir...
3: Aquest és un dels esdeveniments esportius més importants del món, m'atreviria a dir. Crec que és una de les terceres proves esportives més importants del món i que en aquesta ocasió parteixen des de Tarragona i passen per, bé, certa part de la demarcació, passant per la capital del Baix Penedès i alguns municipis més de la pròpia comarca. Això vol dir que han de passar moltes coses aquest diumenge, que de fet ja estan passant a hores d'ara. Volem parlar de tot això, de què significa, del que ha de passar, i per això ens acompanya ja la regidora d'entitats esportives, la Mariona Figueres. Mariona, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
3: Com estàs?
7: Bé.
3: Sí? Atabalada, oi?
7: Una mica atabalada, dels nervis,
3: clar.
7: Però bé.
3: És que, clar, de fet, de les teves regidories estàs en plena temporada alta, eh?
7: Sí, justament, no? Sempre diem el Vendrell coincideix tot, doncs el Tour també coincideix amb un gran esdeveniment que són les festes del barri.
3: Correcte.
7: Així que sí, la màquina està al 100%.
3: Bé. Tot i que diumenge és com dia neutre, no, a barri? És a dir, no podem atribuir cap barri.
7: Sí,
3: França no. Fa alguna cosa, avança alguna cosa històricament, però no és el dia que toca.
7: No.
3: Així sí, que queda...
7: Encara que ens salvem una mica per aquest motiu, però bé, sí que fan el repic. I amb els primers horaris, més o menys, passaven els ciclistes al moment de fer el repic, així que... El canvi horari també ens ha anat bé.
3: Va, he de dir que és un esdeveniment importantíssim, ja des d'allà. T'agradi o no el ciclisme, és xulo anar-hi, és anar a veure com és tota aquesta parafernàlia que porta una celebració esportiva d'aquestes característiques. Això sempre va per davant, és a dir, que és una ocasió de veure un fet esportiu que és seguit a nivell mundial. Sí que és cert que també s'han de tenir unes quantes premisses que ara hem de parlar. Potser la més destacada és el tall de carreteres, i que afectarà carreteres importants de la comarca, sí, sí, i de la demarcació, i farà que una mica el diumenge al matí hi hagi com una operació gàbia i que les carreteres importants quedin tallades.
7: Totalment. Estem parlant del recorregut que surt des de Tarragona i arriba a Barcelona, passant pel Vendrell, que evidentment doncs, afecta tot el tema que és la nacional, després va per la zona de costes, passant per Calafell, Cunit, se'n va cap a Sitges, no? L'afectació és molt gran i estem parlant d'una càpsula de circuit, vull dir, el circuit estarà completament tallat durant tot el matí.
3: Exacte.
7: Llavors, l'afectació és més que evident, no només evidentment per nosaltres, que ja és força grossa, perquè al final doncs, divideix no? Potser la nostra columna vertebral, que és Jaume Carner,
3: clar,
7: ens la talla de punta a punta. Llavors l'afectació és important pel municipi, però sí, a nivell estatal l'afectació és molt important.
3: És important. Sí, per això que s'han de tenir molt en compte els desplaçaments d'aquest diumenge al matí. És això, comarca, demarcació, perquè una mica això, la gent pot entrar a la pàgina web oficial del Tour, que trobarà tota aquesta informació amb les etapes i tot plegat. Per entendre'ns, el diumenge l'etapa arrenca des de Tarragona, surt des de Tarragona, passa per les carreteres principals, per la Nacional 340, entra al Vendrell, segueix per Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova, Sitges, passa per les costes, Castelldefels, tota la façana marítima fins a arribar a la capital catalana, que faran pujada a Montjuïc, faran tres voltes a tot el que és el terme de Montjuïc i fins a acabar justament allà. Sí, és una mica que la gent que segueix desplaçar per aquests punts, jo recomanaria o avancen molt aviat al matí o molt tard a la tarda, però al matí migdia jo no ho provaria.
7: Tot el que es pugui evitar, millor. Després, informar-se bé a tots els canals, canals, evidentment la Generalitat doncs, ha anat informant molt bé
3: sí.
7: de tots els talls i després, doncs, depèn de la zona que hagis d'anar, buscar la informació precisa, no? Nosaltres també hem habilitat a la web un banner que et porta directament a la web d'esports i allà hi ha tota la informació dels talls i en cas que hagis de sortir o entrar al Vendrell, doncs per quines vies ho pots fer.
3: Val. Però la recomanació bàsicament seria aquesta, evitar
7: desplaçaments. Home, evitar la mobilitat al màxim possible i sortir al carrer a gaudir de la festa del Tour.
3: Exacte, tota la gent del Vendrell, de la comarca, és a dir, només que baixin de casa, com aquell qui diu, ja es trobarà el pas del Tour. En principi, el tall de carreteres començarà a partir de les 9 aproximadament, fins al migdia, tot i que el pas dels ciclistes, del peloton que es coneix, està prevista cap allà 2:45, no?
7: Sí, correcte.
3: 2:30.
7: Exacte. El pas del que és el pilot, no? El ciclista sí que és a partir de 2:45, depèn la velocitat, doncs seran i 25 i 27, els càlculs diuen i 27 els més ràpids i 30 els que no vagin tan ràpid, vull dir que tampoc no varia massa. Evidentment, en el moment dels ciclistes doncs és el gran pas, és on televisivament també on més podem treure rèdit, però sí que hi ha el pas de la caravana, que és la gran festa, en definitiva.
3: Sí. Això, el pas dels ciclistes és relativament ràpid, s'ha de dir, és un moment. Però és cert que sí que durant tota l'estona i el pas de tota la comitiva és com molt atractiu, és molt xula, perquè veus el que mou, eh? Un esdeveniment d'aquestes característiques amb la policia, hi ha molta policia, molts Mossos, molta Guàrdia Civil, però això, els equips, els camions no, però els cotxes dels equips, les bicicletes que porten aquests vehicles de suport, publicitat, també es fa repartiment de material, que això també s'ha de tenir en compte.
7: Exacte.
3: Reparteixen samarretes, gorres i aquestes coses.
7: De tot, ens podem trobar que vagin llançant de tot, no? Que aquest és el moment del pas de la caravana publicitària, que és l'altre moment destacat de la jornada, diguéssim, que aquest serà una mica abans de 12:45 del migdia. Llavors, aquest moment sí que és la gran festa. Estem parlant que la caravana passarà a uns 20 km per hora.
3: Val, ostres.
7: Tot el recorregut. I, en canvi, els ciclistes a la zona nucli, Vendrell, per entendre'ns d'una manera, Jaume Carner, tot aquest tram potser passen entre 40 i 50 km per hora, però, evidentment, zones interurbanes, si van a 80 km per hora, doncs passaran per davant i com tanquis els ulls ja els has vist, no? És a dir, haurem d'estar ben atents, però sí que aquest pas previ de la caravana publicitària, doncs és la gran festa on tots els patrocinadors van llançant material. Bé, és a gaudir, no? Val. Són carrosses, podríem dir,
3: sí,
7: aniran passant, potser una porta música, l'altra tira aigua perquè fa calor, l'altra un bidó, l'altra una samarreta. És un moment molt maco de viure, també un dels moments que potser haurem d'estar més alerta amb tema seguretat i de més, perquè és molt fàcil entro i agafo la samarreta al circuit, no?
3: Val. No.
7: Amb precaució, sobretot.
3: Exacte, sí. Després en parlarem, temes de seguretat, perquè també hi ha establert no com un protocol de seguretat perquè les persones no acabin creuant la carretera d'un pas a l'altre. Perquè, no ho hem dit, crec, no? El pas exacte pel Vendrell serà això. Entren per la 340, entren, diguem, per Creu Roja, no? Per entendre'ns,
7: Sí, exacte. Entren per allà la Creu Roja, llavors fan tota l'avinguda Jaume Carner, o sigui, carretera Tarragona, Jaume Carner, passant per davant de l'estació d'autobusos, antiga biblioteca, centre cívic, llavors baixaran al pont.
3: Per la banyera
7: i giraran a la dreta directament.
3: Carretera Calafell.
7: Anant a buscar la carretera Calafell, passant tot per davant de tota la muntanyeta, davant de la Ferbe, també per entendre'ns, i ja busquen carretera Calafell.
3: Coll de Calafell, oi?
7: Sí, exacte, Coll de Calafell, llavors ja cap a Calafell ja entren per l'altra carretera.
3: Exacte, agafen la C31 i a partir d'aquí sí que ja travessen tots aquests municipis ja per la C31,
7: ja és més recte fins a anar a buscar les postes, diguéssim.
3: Sí, després de Covella sí que després torna, diguem, a anar com cap a dintre la part interior de Vilanova, i després ja també torna a recuperar altra vegada ja la carretera C31 passant per les costes, etcètera.
7: De fet, tenim com un punt característic, perquè si mires el recorregut, les imatges que ens fan del mapa, tot és bastant recte. Hi ha un moment que fa una pujada i després torna a ser bastant recte i fa la pujada i fica al Vendrell.
3: Sí, clar, és que clar, és elevat,
7: bastant al costat de la costa, però clar, nosaltres estem una mica més endins,
8: clar.
7: Llavors fa aquesta pujada, no? Mira, el circuit també ens fa destacar una mica.
8: Sí, està bé. Que... I jo crec que també el que s'intenta amb el tour, perquè també ara també en parlarem, el tour el que porta també és això, no? És aquesta, aquest foment del turisme, de l'entorn, d'on passa la pròpia cursa, etcètera, etcètera. I jo sé que també sempre s'intenta que dins les possibilitats vagi per termes habitats, que és lo maco i són les millors imatges, no? Que no pas una carretera, clar, com deies tu abans, clar, no? Una carretera intercomarcal.
7: Hi ha gent que ens diu, home, hagués estat més fàcil que hagués passat per la variant, no?
8: Ja.
7: Dic, bé, poder més fàcil sí, però més
8: sí,
7: maco no.
8: No?
7: I a més, dius, ha passat pel Vendrell. Si passa per la variant no diràs ha passat pel Vendrell, no? Diràs, bueno, sí, vam passar per aquí al costat.
8: Correcte.
7: Però... No, que passi, doncs, també hi ha un punt molt maco que volem destacar bastant, allà davant del monument als castells, no? Uh-huh. Les lletres, el Vendrell, creiem que, bueno, també és una de les imatges que ens volem quedar, i després, doncs, que tothom pugui fer la fotografia una mica dels ciclistes amb el campanar de fons, doncs,
8: sí,
7: més identificatiu que això.
8: Ha de deixar imatges maques. Sí. A més, també això, els ciclistes, clar, per força han de baixar la velocitat quan entrem al municipal,
7: exacte,
8: perquè hi ha rotondes, hi ha revolts, i és lògic que hagin d'una mica de disminuir la velocitat i també fa que es pugui veure millor.
7: Sí.
8: Tot i que passa molt ràpid, eh?
7: Passaran a 50 km per hora,
8: clar, és que
7: i ja em diràs, no?
8: És una bogeria.
7: I ja hauran passat.
8: Sí, jo he vist alguna volta en persona, he vist alguna volta a Espanya, una volta a Catalunya, i realment és que és una... van molt ràpid, aquesta gent. Realment no estan per bromes i van molt, molt ràpid. I també un fet característic, aquests dies la gent que es mou per aquí ja haurà vist que ja han començat a posar una mica aquesta part logística d'aquests, com aquest, no és cosa com se diuen, aquestes peces de plàstic vermell i blanc.
7: El que anem veient a tot arreu, que són aquestes peces vermelles i blanques, com dius, això són els New Jerseys, que li diem, són New Jerseys de plàstic, evidentment seran per fer talls de carrer, per fer indicacions de per on passa el circuit, sobretot primer per tallar, però segon pels ciclistes, no? Llavors, depèn quin punt, doncs es posa directament un New Jersey en comptes d'una tanca normal.
8: Sí.
7: També han pogut començar a veure que ahir van començar a col·locar el tema de, bueno, feixos de palla que protegeixen, doncs, sobretot algunes senyals o marquen on pugui haver un revolt, no?, de ciment o... sobretot quan arribes a rotondes, que hi ha normalment aquells triangles fets més com de ciment mateix, doncs hi ha marca perquè els ciclistes també vagin en compte. Però sí, aquests dies anirem veient ja moviment, suposo que avui, entre avui i demà, començant a posar tanques, que divendres quedaran totes les tanques posades, preparades, per diumenge fer el tall.
8: Perfecte, recordem-ho, aproximadament 9 i mitja del matí.
7: Sí, comptaria a partir 9, 2 quarts de 10, inici la previsió del tall, i mínim fins les 3 segur que estarà
8: perfecte,
7: tot allà.
8: Això ha de quedar claríssim en aquestes vies principals que ara hem explicat. Sí que les afectacions de mobilitat són molt àmplies, també si la gent, com deies tu, entra en aquests punts d'informació, pot trobar tota la informació per escrit, que va molt bé, també l'esteu publicant a través de xarxes, i també doncs hi ha informació específica als diferents punts d'urbanitzacions, com Oasis Park, Eden Park, la Muntanyeta, el Puig i el Pèlag, no? Clar, en principi sí que pot haver-hi uns entrades i sortides, entenc. No es recomanen, tornem-ho a dir, no es recomanen.
7: L'única que ens queda absolutament tancada és la urbanització Eden Park.
8: Val.
7: Sí que aquesta s'ha estat mirant, des del principi que ens van dir que el recorregut passava per allà, hem estat mirant opcions, però ha sigut impossible trobar un recorregut alternatiu per poder sortir de l'urbanització.
8: Llavors,
7: ja s'ha anat avisant a totes les associacions de veïns i de més, s'avisarà, Mossos, que serà qui controli que hi ha entrades i sortides, estaran allà, en cas d'emergència trucar al 112 habilitaran el punt. Si ha d'entrar una ambulància, evidentment, que la prioritat és l'ambulància.
8: No pateixin, davant d'una situació d'emergència.
7: Esperarà el tour perquè entri l'ambulància, això que no dubtin. Ara, he d'anar a treballar, doncs el més probable és que no els deixin sortir. S'ha fet la previsió també, per això aquests cartells específics de cada zona que puguem enviar, també que els veïns ho sàpiguen, que en tinguin coneixement. Des de fa una setmana s'ha anat informant dels diferents talls i de les afectacions concretes, i sobretot aquesta, no? Eden Park, que podríem dir una mica la que més preocupa, en el sentit que no tens una sortida.
8: Val.
7: La resta, alguna sortida tens, evidentment tot el que queda cap a la part de muntanya, diguéssim, del tall, sí que hi ha molta més mobilitat, evidentment,
8: sí.
7: I el que és zona platges, doncs a tenir en compte aquest, que el pas per creuar la nacional, doncs tenim els passos que tenim i amb això és el que hem d'anar gestionant.
8: Sí que queden accessos lliures, com seria la carretera de Valls, per exemple, és un dels accessos d'entrada i sortida que sí que es podríem utilitzar. Exacte. Si no hem de travessar aquests carrers principals, s'ha de dir, per si hi ha alternatives. Tornem-ho a dir, la recomanació en aquest cas és no utilitzar
7: tot el que puguem evitar,
8: exacte,
7: millor.
8: Qualsevol tipus de desplaçament, perquè segurament seran vies que, com que tothom intentarà entrar i sortir per aquestes vies, que quedaran col·lapsades, també s'ha d'entendre, i això és important no fer-ho, això. Carretera de Valls, la 340 per carretera de Valls, tot just, també, i també les autopistes que han quedat com alternatives, la P2, la P7, si algú vol travessar...
7: Tenint en compte això, que, per exemple, la sortida P7 a Coma-ruga, aquella està totalment tallada.
9: Clar.
7: Aquella sortida estarà tallada. Llavors, els que som de la zona, que ens ho podem conèixer, si vens direcció Tarragona, doncs, al final, lo fàcil és desviar-te fins la Bisbal i la Bisbal ja podràs sortir, depèn de la zona on vagis.
9: Clar.
7: Surts a la Bisbal i per allà podràs entrar al Vendrell perfectament per la carretera de Valls, no?
9: Molt bé.
7: Això però sí que estiguem alerta perquè... és molt gran les afectacions que hi ha i això, no? Si hem d'anar... Vull dir, hi ha preguntes concretes que ja ens han anat arribant, anem donant resposta, tinc un casament a la platja, com arribo, als hotels, a més, s'ha enviat la informació, si tenen grups que avisin, que amb el que deies, no? O que arribin amb molt de temps, o que mirin bé per on poden passar, perquè també un cotxe és una cosa, després un autobús, fer-lo girar potser, depèn en quina cruïlla o de més, doncs serà més complicat. Llavors, que estiguem ben alerta.
8: Sí, és un matí de paciència, s'ha de dir, paciència per part de tots aquestes casuístiques que poden ser molt particulars, però que es demana sobretot això, aquesta paciència per part dels usuaris. No ho hem dit, però també és lògic que per on passi el circuit, diguem, aquests carrers que hem dit, alguns d'ells ja no es pot aparcar, alguns sí que quedarà, és a dir, no es podrà aparcar en aquells carrers.
7: Exacte, tot el que passa al recorregut del Tour, tot ha de quedar buit, ha de quedar net per temes de seguretat, que això no vol dir que després no hi pugui haver públic.
9: Ja,
7: contrari, no? És habilitar tot el circuit, durant tot el circuit pot haver públic, tot el que sigui el nucli del centre, no? Aquest que estem parlant sobretot, a Jaume Carner fins a carretera Calafell, doncs tot aquest nucli segurament estarà pràcticament al 100% ballat. Si no està ballat, hi haurà una corda per no poder passar. Sí que hi haurà moments que es podrà creuar a peu, però hi ha moments que estarà tancat absolutament, perquè en el moment que passin vehicles, passen vehicles molt ràpid, ciclistes, no es pot posar en risc ningú, ni els ciclistes ni el públic.
8: I pot ser molt perillós.
7: Sobretot respectar les indicacions, doncs, sigui policia, Mossos, Protecció Civil o els mateixos voluntaris que tenim.
8: Sí, que faran molta feina aquests voluntaris. Això, anem a aquesta part pràctica del públic que es vulgui acostar a veure el Tour, cosa que, tornem-ho a dir, recomanem moltíssim. Sí que és el migdia, sí que és l'hora punta de sol, farà calor, d'acord, sí, però bé, podem aprofitar una mica, que també és l'intenció del Tour, de que la gent, doncs, bueno, aprofiti per sortir, per aprendre alguna coseta, refrescar-se aquest munt de locals de restauració i de bars que tenim i que estan a tocar del pas dels ciclistes, doncs això, aprofitar per rehidratar-se, aprendre alguna cosa, fer el vermutet, etc. Això, tornem-ho a recordar. El pas de la caravana serà aproximadament 12:23. M'agrada molt perquè les hores venen com molt marcades,
7: És que així ens ho donen, Per això anem al detall, perquè si diem a dos quarts, potser depèn a quina on arribis, poder ja han passat. Exacte. La caravana en aquest cas no, però el Tour, el ciclista sí. Si vas a I-32 allò corrents, potser ja han passat.
8: Llavors, això, la caravana publicitària està prevista a les 12:23 i això, i el pas del Tour de França a les 2:27. Però això, anem a aquestes recomanacions per al públic, que si a costa tu deies, principalment és no invadir la calçada sobretot, sinó posar-se, si hi ha valles, retirar les valles, com és lògic, respectar les indicacions de l'organització, i també hi ha un fet que és, crec que molt poca gent coneix, que haurà vist que les motos dels Mossos o de la Guàrdia Civil, perquè em sembla que no sé si és la delegació, no sé,
7: en principi Mossos.
8: Oi? Doncs els Mossos, aquestes motos fantàstiques que tenen, veureu que moltes d'elles porten com unes banderes que són de diferents colors, i aquests colors indiquen algo.
7: Sí, és molt important estar al cas, evidentment, voluntaris, policia, qui hi hagi allà identificat, doncs anirà donant les indicacions, però sí que hem d'estar alertes. El moment que passi una bandera groga, que serà la primera que passi, estiguem alerta perquè s'està apropant la cursa, llavors vol dir ja tothom fora del circuit, i estiguem alerta perquè en qualsevol moment poden passar.
9: Perfecte.
7: I en el moment que arribi la bandera vermella, aquí sí ja és atenció màxima, perquè com aquell que diu, estaran passant, passarà la, la moto amb la bandera vermella, però darrere pràcticament aniran ja els ciclistes o vehicles o la caravana o de més. Llavors hi ha l'última bandera, que és la bandera verda, que no vol dir que el circuit quedi obert o de més, sinó vol dir que aquella càpsula ha passat. Però podem posar un exemple tonto, que a un ciclista li han de donar aigua o ha punxat més avall, han hagut de fer algun canvi i va més enrederit. Doncs potser darrere la bandera verda ens passa aquest ciclista suelto o ens passa el vehicle d'aquest equip perquè ha hagut de quedar enrere per donar aquesta aigua, per fer aquest suport al ciclista o de més, no? Llavors és bandera verda, ja ha passat, comencem com a recuperar mobilitat, però no vol dir en cap cas que el circuit estigui obert.
9: D'acord. Però sí que
7: podem
9: que...
7: de seguir una mica alertes.
9: Exacte, sempre això està atents a les indicacions de l'organització, que pot ser doncs això, voluntaris, vosaltres, gent de l'Ajuntament, qui sigui, o també, evidentment, de la pròpia policia, que indicaran quan ja tot quedi obert i ja, en certa manera, i entre cometes, tot entri ja a la seva normalitat. Però és això, és una prova molt xula. De fet, la Volta a Catalunya va fer parada, va arribar o va sortir del Vendrell fa uns quants anys, ho recordo, que va ser també un esdeveniment importantíssim i que ja una mica ja va ajudar a copsar quin tipus d'esdeveniments comporten això organitzativament parlant i de què signifiquen. Doncs ara amb el Tour de França doncs això es multiplica perquè evidentment és un certamen internacional. Clar, això ho portarà i és el que comporta doncs això, que la gent s'hi apropi, que ho conegui, que es doni a conèixer el territori, que es doni a conèixer el país i en aquest cas el Vendrell, però també especialment per nosaltres, o jo m'atreviria a dir, diguem, tot aquest territori, des de Roda de Barà, Vendrell, que han sigut sempre poblacions molt ciclistes.
7: Sí,
9: el Vendrell, per exemple, teníem un velòdrom que el teníem aquí a tocar, a trucar, i del qual doncs hi ha hagut molta afició sempre del ciclisme, amb grans noms, també del ciclisme aquí al Vendrell, que també una mica és com un homenatge cap a ells, no? És,
7: sí, la veritat.
9: O també per recordar-ho, almenys.
7: És aquest punt, no? Evidentment, nosaltres tampoc hem pogut escollir massa, el circuit una mica ens ve donat i un cop d'arriba doncs és aprofitar-lo al màxim, però sí, està clar, sempre ha sigut una ciutat o un poble, com deies, molt ciclista, hi ha molta afició per la bicicleta, encara segueix l'afició per la bicicleta, amb les penyes i diferents, doncs tenen cada vegada ja més volum, a més doncs el clima que tenim ens acompanya, pràcticament és un esport que podem fer durant tot l'any, perquè ens acompanya molt. Llavors, sí, té aquest punt també romàntic d'homenatge, hi ha molta gent que ara et diu, sí, perquè per aquí havia passat, o ja havia passat una etapa del Tour, potser no teníem tanta afectació, però i et van fent recordar, no? O et diuen aquest cas de, sí, perquè per la volta, ui, Déu-n'hi-do la que es va liar, no? I dius, doncs això és el Tour.
9: Clar.
7: Encara és més gros, no? Com deies, és el tercer esdeveniment esportiu més gran del món, amb més visualitzacions del món, i l'ordre és Jocs Olímpics, Mundial de Futbol i el Tour de França.
9: Sí?
7: Vull dir, que, mira, ho dic i s'acorden els pèls de punta. També aquí, doncs, evidentment, per la part que em toca a mi, aquesta responsabilitat que tindrem, ja fa dos dies que no dormo i ja veurem què passa.
9: És que t'ha tocat com a regidora, clar, t'ha tocat com a regidora.
7: Però que també li donem aquesta importància com a municipi, que és un fet històric.
9: Sí,
7: és un fet històric. Que d'aquí uns anys veurem les fotos i direm el 2026 va passar el Tour de França pel Vendrell. Jo crec que ens hem de quedar amb aquesta part, d'ensenyar la nostra millor cara, en tots els aspectes, el diumenge, no només el diumenge, i aprofitar al màxim per gaudir d'aquesta festa també i formar part, no? Jo vaig ser voluntari, quanta gent et diu que va ser voluntari al Barcelona 92? Jo no hi era, però quanta gent ho diu encara, no? I ho recorda, doncs...
9: Sí.
7: Aquest puntet de...
9: No, està clar.
7: Jo crec que sí, que sí, és important.
9: A més, aquest tipus de proves, el ciclisme, com que es mou pel territori, té molt de visual, no? Avui en dia estem amb la generació de tot allò que és visual o audiovisual, aleshores les imatges són espectaculars, imatges aèries, i en aquest cas veurem com...
7: Hi haurà alguna sorpreseta, així que qui es quedi a casa per la calor o de més, que estiguin atents al moment del pas pel Vendrell, perquè ja... Ho deixarem en sorpreseta, no ho explicarem.
9: Sí, perquè a vegades sí que hi ha certs punts que hi ha com clubs d'animació, no?
7: Sí, hi ha algun moment especial quan entrin al Vendrell i jo crec que a més això, doncs, per aquest punt de visibilitat de donar-nos a conèixer, jo crec que és molt especial.
8: Que bé.
7: I bé, esperem que quedi molt bonic, treballarem perquè Vinga. Així sigui, així que
8: esperem-ho.
7: Que estiguin
8: Segur
7: atents que també des de casa.
8: Estic convençut que sí. Hem començat i acabarem amb aquesta cançó, que és del Doctor Prats, que és Energia, que és la cançó oficial, és l'himne oficial del Tour de França, el seu pas per Catalunya i per Barcelona, que també una mica bandera això, aquest Tour de França 2026 i que passa per aquestes nostres terres. Mariona, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres i felicitats, abans m'ho has activat, 4.000 programes,
8: si no
7: m'equivoco.
8: Sí.
7: Tot un honor estar aquí, i més parlant d'aquest gran esdeveniment. Així que gràcies, i com diu la cançó, molta energia per seguir tirant endavant aquest fantàstic programa.
8: I molta merda.
7: Gràcies.
8: Marina, per vosaltres.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Oriol al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
3: Sempre, sempre amb la intenció d'intentar perdre, és això, també, la intenció d'intentar perdre la por a la tecnologia en totes les vessants i en tot allò que sempre ens explica en Joan Molines, que ens torna a acompanyar ja una setmana més. Sí, Joan, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Què dius? Com estàs?
4: Pues molt bé.
3: Sí?
4: Cansat, vinc... Bueno, cansat no, vinc atabalat.
3: Ai!
4: He arribat això just, he arribat fa dos minuts.
3: Sí, és cert, és cert.
4: I mira que sempre acostumo a venir amb temps, amb tot imprès, avui vinc amb un PDF al mòbil, com me l'he pogut fer, però bueno.
3: Va, cap problema. A vegades és pitjor això, l'atabalamenta que no el cansament, em sembla.
4: Ah, no, jo ja vaig cansat cada dia, així que anar cansat no...
3: Escolta'm, Joan, no és bo normalitzar-ho, això, Ja sé que tu tens aquest esperit sempre d'això, de treballar i de sempre i no posar-hi hores, i som-hi, però a vegades... Joan, ja sé que la feina és la teva passió. Ara faré una mica del teu psicoanalista.
4: Vale, va, pa.
3: És veritat, una mica paternalista també ho és. Clar, ja sé que tu t'apassiona la feina i que hi dedicaries les hores que facin falta, però a vegades s'ha de desconnectar, Joan. A vegades has de...
4: Bueno, jo tinc el gran problema de que desconnecto treballant. És el meu gran problema, o sigui, és com qui se'n va a jugar a pàdel, qui se'n va a la platja, qui se'n va a fer una birra amb els amics. A mi m'agrada tant la meva feina que jo faig altres coses de la feina, no, o sigui, algú m'agòbia per desconnectar, no ho faig,
3: yeah.
4: Però tinc el gran problema o el gran avantatge de que la feina és el que més m'agrada i tinc la sort de dedicar-me a una cosa que m'apassiona.
3: Ho dius de veritat, Joan, això?
4: Sí.
3: No s'ho dius per cada bé, aquí a la ràdio...
4: No, jo si algú vol venir a passar un dia, una setmana amb mi, veurà que...
3: Val, ja ho sé, que ja es comencem a conèixer i ja sé que ho dius realment així, però a vegades com és allò de... ¿Cuál es tu mayor defecto? Que soy muy perfeccionista, no? És una mica... No, que realment ens ho creiem, que ets un apassionat de la tecnologia, és obvi, i que això et porta justament a la teva feina.
4: És el peatge que vaig decidir pagar fa molt de temps, de vull fer alguna cosa gran amb la meva vida, m'he de sacrificar i estic disposat a fer-ho, llavors...
3: Sí, estàs aconseguint fer alguna cosa gran o què?
4: Sí. Encara queda molt per fer, però sí.
3: Sí. Que bé.
4: Espero venir amb algunes notícies que en principi ja les podria dir, però jo fins que no està res signat...
3: Tenim
4: notícies guais i tenim projectes que podem fer programes sencers que són d'un àmbit molt, molt guai.
3: Sí?
4: És un àmbit
3: Això que ho vol dir, desconec, el vostre funcionament, però implica treballar amb grans empreses, desenvolupar grans projectes...
4: Sí, però no tant amb l'àmbit privat, sinó amb l'àmbit públic.
3: Àmbit públic?
4: Sí, perquè al final aquí podíem parlar de projectes privats i podíem dir lo bé que fan les coses, les que no, però la idea d'aquest programa és parlar sobretot de la tecnologia. Però en principi ens han adjudicat un projecte molt gran, molt guai, amb un molt bon transfons, que espero poder parlar aviat. Però jo fins que no està tot signat...
3: No, ja fas bé.
4: Sí, en principi el farem nosaltres, però com ja he pres a base de...
3: No, fas bé.
4: Fins que no està tot firmat, està tot consensuat i tal, millor no dir res...
3: No, fas bé.
4: Jo prefereixo esperar-me una setmana, dues setmanes, un mes, el que sigui, i ja vindrem.
3: Tampoc no t'apretaré, perquè jo també sou molt
4: d'això. És que si m'apretessis tampoc et diria res.
3: Va, però ja ho sé. Oh, no em subestimis, Joan, no em subestimis. No. No ho farem, evidentment, i ja fas bé de no explicar-ho fins que no estigui realment allò lligat, el sac ben lligat, que diuen, No és el tema, perdona, no és el tema. M'agrada molt parlar d'aquestes coses per tu, i més aquestes inquietuds que tens i aquests objectius. Perquè, és a dir, el màxim èxit per tu, quin seria a nivell professional, Joan? Tu quan dius fer alguna
4: cosa... Sí.
3: De fer una cosa grossa, què vols dir? Fer? Crear un Apple o, saps? O crear
4: no sé,
3: un...
4: O sigui, com no sé fins on puc arribar, no sé què és el que vull aconseguir. O sigui, jo hi ha una cosa que és, òbviament, tenir diners al banc per no haver-me de preocupar dels diners.
3: Això
4: aquesta per
3: important.
4: Mi és una de les coses més bàsiques. De dir, voler canviar el món està molt bé, però jo amb ganes de canviar el món no em donen una hipoteca, no puc pagar la guarderia de la meva nena, no puc fer res d'això. Llavors, l'estar, el que es diu... jubilat financerament, això espero aconseguir-ho amb no gaires anys. La meva vida és als 35, ara en tinc 32. En 35 tenia la tranquil·litat de que no he de preocupar-me dels diners.
3: Què dius?
4: És el bo que té el meu sector. O sigui, el meu sector és molt competitiu, és molt sacrificat, però hi ha el gran avantatge de que a dia d'avui encara no és impossible, pues, el vendre una empresa i el que te la comprin per molts... Òbviament has de fer molt bé la feina, per
5: No, clar, això no ve,
4: però
5: no
4: ve, no. Jo sempre he pensat que si fem bé la feina, els clients estan contents i no fallem, l'èxit és una repercussió. Perquè vol dir que has anat vehiculant tot a la teva vida per arribar allà. Òbviament, si t'endeutes més del que hauries,
5: clar,
4: hi ha molts factors que fan que una empresa pugui, o sigui, pugui quebrar. Però... no, jo penso que al final amb això, o sigui any abans, sigui any després, no crec que quedi gaire. El que vull aconseguir, hòstia, no ho sé, perquè òbviament sempre és el... O sigui, jo el que sí que tinc molt clar és vull ajudar, o vull que la meva tecnologia, la meva empresa, ajudi el màxim número de gent possible. Encara ens queda molt damunt per veure, llavors. No sé si d'aquí dos anys arribarem al nostre sostre, si serà d'aquí cinc o si no el veurem mai. De moment, i això potser va una mica en contra del que diuen tots els experts amb empreses i tal, és com no sé fins a on puc arribar, no sé quin és el meu llindar. O sigui, no... És sé on vull arribar, que és el màxim, però com no és algo tangible, no és... No, bueno, quan arribi a 1 milió d'usuaris o quan arribi a 50.000 clients, ja està, jo ja m'he passat el joc. No, és... Bueno, pues, si en podem tenir 50, millor que 40, i si en podem tenir 100, millor que 90. Llavors, sempre és el anar una mica a més. I això és el que a mi almenys em manté amb aquesta gana, amb aquesta ambició de dir... És que, bueno, es queda molt per fer. I jo sempre li dic a la gent que m'envolta, el dia que m'escolteu que no em quedi molt per fer, aquest dia jo faré un pas a l'esquerra, o a la dreta, digue-li com vulguis, i ficarem algú o vendré l'empresa o la tancaré o ficarem algú, perquè vol dir que ja hauré perdut la meva ambició d'arribar
3: la motivació de...
4: sí.
3: Bé, que no passi, doncs, eh? O que es vagi ampliant, aquesta motivació.
4: No, al revés, o sigui, ara que les coses comencen a funcionar, perquè hem passat moments complicats, i això si algun dia voleu fer programa de com és una empresa tecnològica, les coses bones, les dolentes, coses bones que hem passat, coses dolentes, jo encantadíssim de parlar-les. Però, hòstia, hem parlat molt malament, hem menjat molta merda per començar a arribar on estem arribant. O sigui, ens hem sacrificat molt, hem treballat molt, hem perdut equips, hem perdut clients, ens hem endeutat, ens hem arruïnat. O sigui, hem passat per moltes etapes que les havíem de passar, perquè gràcies a això estem arribant a on hem d'arribar. Hòstia, ara... Que les coses comencen a funcionar, anem a disfrutar una mica.
5: Que bé, no, i tant.
4: Que ho hem disfrutat molt, però vull dir, ara...
3: Sí, sí, ara encara més.
4: Ara encara més, perquè...
3: amb resultats.
4: Si hem viscut tot això, l'únic que ens queda per viure és tancar l'empresa. És l'únic. Tota la resta ho hem viscut tot.
5: O sigui, bé.
4: Hem estat a punt de tancar-la, però no l'hem tancat. Hem estat amb diners negatius al banc, hem hagut de sacrificar-nos sense cobrar, hem hagut de passar per tots els processos que per mi és natural que una empresa com la nostra passi. Que és l'ideal? No, òbviament no. Però gràcies a això, pues, ara que comencem a veure la llum, o sigui, el primer raig de llum, hòstia, ens agafem allà i...
5: Que bé, doncs endavant. Molta força.
4: No és el recomanable, jo això no ho recomano. Jo no ho recomano si no estàs tan grillat com jo. Perquè és molt sacrificat. O sigui...
3: Clar, és el que jo et deia, no? Que jo quan t'ho preguntava amb sinceritat, i sé que em responies amb sinceritat, ho deia per això, perquè no tothom... De fet, jo crec que jo no seria capaç de fer el que fas tu o els sacrificis que segurament tu has hagut de fer.
4: És el
3: I que és la gran diferència de tu i jo, també t'ho
4: no,
3: dic.
4: No, hi ha diferència. O sigui, no hi ha una opció bona ni una opció dolenta. Cada un escull el que més li omple. A mi m'omple això.
5: Yeah.
4: I jo he estat molts caps de setmana plorant sol a l'oficina perquè no et veia temps amb la meva nena. Clar, o sigui, quan la gent diu, és que et va molt bé la vida o no, jo no considero que em vagi bé la vida, jo tinc el sou que tinc i amb això estic feliç. Però la gent diu, és que lo estàs petando. Ja, però és que no ha sigut de la nit al dia.
5: No,
4: o sigui,
5: no,
4: ningú ha vist els dies que m'he quedat a dormir a l'oficina, les nits que no he estat amb la meva parella, els Nadals que no he pogut estar amb la família, ningú ha vist això. I això la gent no ho valora, i tampoc ho sap, ni ho té per què valorar, ni molt menys.
5: Yeah.
4: Però, hòstia, jo que ho he viscut i que sóc el que ho he sacrificat, hòstia, pues, que mereixo que les coses em vagin bé? Crec que sí. Que treballo molt perquè les coses em vagin bé? Sí. Que treballaré molt més perquè les coses em vagin millor? Per suposat. Per suposat.
5: Que bé.
4: És recomanable? No. És gratificant? Per mi moltíssim.
5: Yeah.
4: Que llavors, si no estàs disposat a sacrificar, que la gent segurament té camins molt més fàcils per arribar on estic arribant jo.
3: O no.
4: A mi és el camí que m'ha tocat.
3: Que tu has triat, no?
4: I és, les meves decisions és on m'han portat.
3: Això sí que no
4: que me n'arrepenteixo? No, ho tornaria a fer. Coses diferents. Però que tornaria a passar per allà per on vull arribar?
3: Es va, bé, ets molt jove, Joan. Sí. 32 anyets que has dit sí. que tenies. Això no sí, res.
4: Sí. No, per això ja estic amb una vitalitat brutal. I espero fer-ho ara per no haver-ho de fer després, que després em pugui liar amb altres temes, perquè sempre em liaré, però que el sacrifici d'ara valgui la pena amb tot, amb l'aspecte econòmic, amb l'aspecte de qualitat, amb l'aspecte de tranquil·litat, amb tot, perquè si no... O sigui, que el normal és que no vagi bé i que hagi de tornar a començar des de zero. Però com fallar, sé que està allà, però no és una cosa que contempli, doncs sempre lluito pel sí. El no sempre està allà.
3: Sí, sí, és veritat.
4: Sí, hi ha massa gent et diu que no a la vida. Sí, hi ha massa gent et diu no perquè no ho has d'intentar, no perquè...
3: No cal ni que t'esforcis, no perdis temps.
4: Sí, hi ha massa gent que ja t'intentarà enfonsar. Pues, gent, que no sigui un mateix el que s'enfonsa.
3: L'autocensura sempre és la pitjor de les censures, eh?
4: Sí.
3: Dic autocensura perquè ho porto una mica amb el terreny, no és aquí, seria no, l'autolimitació potser seria. No?
4: Sí,
3: limitar-se a un mateix és el pitjor que existeix.
4: Sí, a veure, òbviament, si jo volgués ser Messi, no puc ser Messi. Per més que vulgui, per més que ho desitgi, per més
3: no,
4: que
3: mani,
4: mai seria Messi.
3: Per això que mai intentaries...
4: Però és els meus límits, llavors. Clar. Tot el que no sigui el meu límit, vaig a ser el millor.
3: Que bé.
4: Sempre, amb tot el que això comporta, que no sempre és saludable. Jo reitero que...
3: Jo també, veus, jo començava per aquí, de fet, que començàvem per aquí una mica de dir, ostres, Joan, però no, ja veig, evidentment, que això ja va amb el teu caràcter i la teva manera de
4: moment,
3: fer,
4: sí.
3: I que potser parat faria més mal que no pas seguir, no sé si m'explico.
4: Jo no puc estar parat.
3: Per això.
4: Jo m'avorreixo molt.
3: Jo sé que endavant.
4: Jo estic dos dies sense agafar un ordinador i fer alguna cosa del que m'agrada, ja no parlo de feina, alguna cosa del que m'agrada. No sé què fer. Hi ha dies que sí que és el que li dic encefalograma plano, que és enfio sí. coses de fons i ni ho miro. O sigui,
3: sí.
4: Desconnecto. Però són dies molt puntuals quan ja estic a escoltar.
3: Perquè, escolta, ja, perdona, pregunta personal i amb això entrarem al tema. Tens hobbies? És a dir, què t'agrada? És a dir, tot es basa en la tecnologia? O fas alguna cosa més física?
4: M'agrada menjar.
3: Bé, bon tema, i tant, bé, bon tema.
4: M'agrada menjar, m'agrada cuinar. O sigui, a mi el menjar em canvia el dia. Puc estar, per exemple, avui he tingut un problema que no he pogut esmorzar, hòstia, doncs avui vinc més a risc, hòstia, doncs ja per dinar doncs m'agafaré un plat que em vingui de gust, perquè a mi el menjar em canvia.
3: Sí.
4: O sigui, tinc la sort de que la meva família ha sigut família de restauració, no de restaurant, però de restauració i de bona qualitat de menjar tota la vida. Llavors, a mi, en aquest aspecte, m'han malcriat. O sigui, jo arribava a casa i tenia... tortellinis de pasta fresca, salses caseres, o sigui, amanides, o sigui, la meva família, el món culinari, agrada molt.
3: Sí,
4: jo he crescut així, i, hòstia, per mi és part del meu...
3: Fantàstic, bé.
4: Del meu dia a dia. M'agrada... Hòstia, m'agrada... No, estar en un lloc que no hagi de pensar, per exemple, estàs, jo què sé, a la piscina, m'agrada disfrutar el moment d'estar a la piscina cremant-me o no fent res. Jo adoro molt aquells moments, adoro els moments d'estar amb la meva nena, amb la meva parella. El fet del que a mi em fa feliç. Hòstia, m'agrada anar a pàdel, sí, jugo a pàdel quan puc, però no és allò de que sigui el meu hobby. M'agrada perquè em desconnecta, però com la feina la disfruto més, doncs si he de disfrutar alguna cosa, doncs vaig cap al que disfruti més. Llavors, disfruto molts pocs moments, però els disfruto molt intensament. O sigui, una bona copa de vi, anar a un restaurant on es mengi bé, no, que no sigui el simil, que sigui car, sinó que sigui un restaurant on, hòstia, disfrutis el menjar, disfrutis el servei. Si m'agrada viatjar, m'agrada viatjar perquè provo altres restauracions, altres gastronomies, altres cultures, i ho intento fer amb la mesura del
3: que fantàstic, tinc. Molt bé.
4: I, òbviament, també m'agrada anar algun dia amb els meus amics, fer una birra amb ells i tal, però no és el que faria cada dia... Ui, perdó. Sí, perquè no... O sigui, m'omple, però hi ha coses que m'omplen més. I de moment, sempre dir-ho pel que m'omple més. Quan l'altre m'omple més, quan trobi un hobby, sigui, no sé, anar a fer paracaidisme, per exemple...
3: O anar amb bicicleta, ara. Tothom va amb bicicleta, ara. No?
4: Ja, però és que no...
3: No t'atrau.
4: No. Pues ja m'hi dedicaré. De moment, faig el que més m'omple... I a vegades també és el més, sacrificat.
3: Ja està, gràcies per ajudar-nos a conèixer-te una mica més, eh?
4: No, sí, jo encantadíssim. Jo sóc un llibre obert, o sigui, l'altra cosa no. I parlo molt poc de mi perquè sempre penso i tinc en aquest comet, entre cometes, la falsa modèstia de que a qui li interessarà el que jo hagi d'explicar.
3: No, jo penso que...
4: Però sí que penso que que, hòstia, tinc punts de vista a vegades una mica diferents de lo que pot ser, entre cometes, normal, que tot és normal, eh?
6: Sí.
4: Però vull dir que no sigui lo que és més comú. I, hòstia, doncs cada vegada em vaig obrint una mica més a explicar la meva història, que sento i tal. És una cosa que m'he treballat amb mi mateix, perquè sempre pensava, i jo ara què li he d'explicar amb el Pere? Què faig amb la meva vida? Que ella té les seves mogudes. Però sí que és... Que, hòstia, jo una cosa que faig també molt és preguntar sobre els altres. Ahir, per exemple, estava per Twitter i vaig veure un tio que seguia emprenedor que explicava... Hòstia, he estat els últims mesos molt desconnectat perquè he hagut de tancar l'empresa, no ho he passat bé, he tingut molta ansietat, i em va sortir enviar-li un missatge privat a Twitter: escolta, no ens coneixem de res, l'únic que compartim és que ens agrada molt la nostra feina i que ho hem passat molt malament, si en algun moment necessites parlar, aquest és el meu número, i jo encantadíssim de que encara que no ens coneguem de res, pues, hòstia, si et puc tirar un cable perquè puguis obrir-te amb algú que et digui, o amb algú que t'escolti, que a vegades amb que t'escoltin
3: és suficient. Avui en dia, si l'escolta activa,
4: pues ho vaig fer. I mira, vam estar parlant per la nit i tal, i ara segurament setmana que ve quedem per prendre alguna
6: cosa.
4: És un món tan petit el nostre, i és tan solitari moltes vegades, que em surt el... Hòstia, pues si el Pere, fiquem l'exemple, el Pere és emprenedor i fica algú dolent, o algú no tan bo, hòstia, em surt de dintre el dir, escolta, si necessites parlar, aquí estic, perquè jo ho he necessitat moltes vegades,
3: sí,
4: i ningú m'ha tirat aquest cable, primera, perquè no ho he expressat, i després perquè potser no podien, o no tenia ningú al voltant que m'entengués de la forma en què jo ho estava fent, que és, estic sacrificant pràcticament tot. L'últim que necessito és que algú em digui, és que s'ha sacrificat molt, ja, en soc conscient. O sigui, altra cosa no, però en conscient soc. Llavors, hòstia, algú que últimament faig és això, és de forma totalment genuïna i altruista, sense esperar recanvi, si puc dedicar-te el més precià que tinc, que són, fica-li el meu temps, pues mitja hora, que tu puguis estar millor, pues jo content de poder-ho fer. Perquè jo ho he necessitat moltes vegades i no...
6: Que bé, fantàstic.
4: I no ho he tingut perquè no ho he expressat.
3: Sí, i tant.
4: Algú que fai és, ho expresso i a qui li agrada bé, qui
3: no, el
4: problema és seu.
3: Correcte.
4: Perquè sí, no fa mal a ningú.
3: No, això mateix. Bueno, doncs mira, aquest fet de venir cada setmana aquí a la ràdio és un bon exercici.
4: Sí, a mi m'agrada perquè em fa desconnectar, parlem de temes diversos, m'obliga a, encara que siguin 10 minuts, a preparar-me un programa, a pensar què podem fer, a la improvisació de... Hòstia, jo avui no sabia que anàvem a parlar de mi, jo avui venia a parlar del...
3: No, ha sigut introductòriament, a mi...
4: Dels tres blocs que...
3: Sí, jo sóc un apassionat, i a vegades hem parlat, jo sóc un apassionat de... A mi m'agrada molt, diguem, de la meva feina, diguem, el format d'entrevista és el que més m'agrada, perquè és el que més he treballat durant els anys, però m'agrada molt el context personal, saps? No aquest personal de xafarderia, que s'entengui, sinó sobretot aquest apartat vivencial, com tu ara molt bé estaves fent, no? De dir, ostres, he arribat fins aquí, però és això, ostres, m'ha costat, i m'agrada que els convidats o la gent amb qui parlo, que sigui totalment sincer. I un dia en vam parlar, que és el meu objectiu sempre en una conversa, parli amb qui parli, és trencar aquesta línia de flotabilitat, no, vull dir, oblida tant que estem a la ràdio, no intentis quedar bé, no intentis explicar-me coses per vendre'm la moto, no, vull que tu siguis sincer, que siguis natural, com jo intento ser-ho.
4: Sí.
3: I quan et pregunto si realment estàs bé, doncs que dius, doncs estic bé, no? O no sé com dir-ho, però que sigui el més sincer possible.
4: Sí, aquí sí que és veritat que jo això m'ho he treballat molt, o sigui, he fet molta retrospectiva amb mi mateix, he agafat coach, perquè per desgràcia vivim en un país on si dius que et va bé, tens sort.
3: Sí.
4: I si dius que et va malament, ja t'ho vaig dir.
6: Sí.
4: Llavors, això no ajuda res a obrir-nos. O sigui, és igual, sigui un pare, una mare, un amic, o sigui, l'últim que necessita una persona que t'està dient que no està bé, és que tu li diguis, és que veus com t'ho vaig dir, i el senyalis, i el falli... No, és... Ok, estaves avisat? Has arribat aquí? Què podem fer? Perquè el passat ja no podem tirar. O sigui, què podem fer? Tenim solució, és una solució a curt plaç, és una solució a llarg plaç, és una cosa que podem controlar, és una cosa que no podem controlar, perquè si no podem controlar, per què ens preocupem? Si no podem controlar, escolta, no pots fer res.
6: Sí.
4: Per què et sobrepreocupes? Llavors, hòstia, el simple fet de moltes vegades dir no estic bé, ja et veuen com a dèbil, et veuen com que no ets un referent... Pues jo em sento molt més bé, i em sento molt més... fort i molt més empoderat, que es diu ara, dient que no estic bé i obrint-me i no estic bé, no passa res, ja està. O sigui, la vida és això, la vida té bons moments i la vida té mals moments.
6: Sí, no tan bons.
4: Si el fet d'expressar-ho per tu és un problema, el problema és teu, no meu.
6: Ja, sí.
4: Perquè jo no t'estic fent cap mal a tu, jo t'estic dient no estic bé o necessito ajuda. Si això em fa menys Home, el que es diu ara, no? És que els homes no podem estar malament ni podem plorar. Jo sóc el primer que ploro i sóc el primer que estic malament.
7: Sí, sí.
4: Si això em fa menys home, el problema el tens tu i no el tinc jo. L'altra cosa és que tu em diguis algo normal i jo m'ho prengui malament i llavors aquí ja entraríem amb matisos i tal. Però si jo, pel fet que sigui, em sento malament, he de tenir la total confiança i el meu espai per poder dir estic malament. I si algú no ho accepta, el problema
3: és el problema, correcte, eh? Tu no pots anar més allà,
4: i
3: està clar, està clar.
4: Mentre el que faci jo no et fa mal a tu...
3: Ostres, Joan, mira, que interessant aquesta conversa inicial. M'ha agradat.
4: Si anéssim aquí a filosofar, estaríem... No, però és un tema que m'agrada molt i que intento, no ser un exemple, però que intento que la gent que podem començar a tenir èxit, i l'èxit és molt ambigu, eh? Per alguns és diners, per altres reconeixement, per l'altre és deixar un llegat, cada un té el seu tipus d'èxit, però, hòstia, per la gent que mínimament ens pot començar a anar bé la cosa amb el que naltros, cada un de naltros considera anar bé, hòstia, el poder-ho expressar tan bo com dolent, doncs mira, van bé les coses, però estic deprimit.
7: Que bé, sí.
4: I això passa molt amb jugadors.
7: Sí.
4: Gent que té molt d'èxit i els diners ja no són un problema per ells, diuen, jo és que he estat deprimit 2 anys, i em connecta aquests, o gent que s'ha passat el joc, com ara es diu, que és, ja ho tenen tota la vida, i no són feliços.
7: Ostres. Sí.
4: És curiós, és un tema...
3: És un tema important, eh?
4: És un tema important.
3: Això guanyaríem amb la salut mental, a tot plegat, el benestar emocional, que són temes importantíssims. Bé, interessant, en podem parlar, ho podem desenvolupar altres dies, també, Joan.
4: El dia que vulgueu en podem parlar d'això.
7: Fantàstic.
4: A veure com ho veu cada un, perquè jo al final tinc el meu punt de vista, no és el correcte ni l'incorrecte, és el
7: teu.
4: És el meu punt de vista.
7: És el teu.
4: I amb el que he decidit pues viure i el com ho he decidit veure-ho. A partir d'aquí, cada un agafa el que cregui que ha d'agafar, i si no agafa res, jo content de que almenys hagi aguantat fins aquí. I si agafa algo, pues content també.
3: Però clar, és això, és la llibertat que qüestiona els altres, d'això, no? D'agafar-ho o aprofitar-ho o no, que nosaltres recomanem que sí. Bé, anem cap a la qüestió del tema d'avui, que de fet tampoc no va massa allunyat d'aquí, no? De retruc, crec, no? Quan parlem això, perquè avui en principi volem parlar de l'empresa a l'estiu, de si les vacances, no, el descans, etc, i sobretot a nivell tecnològic, de fet, el subtítol de l'episodi d'avui, que diu fins on deixem que la tecnologia agafi el volant de cara a l'estiu, s'entén, no?
4: Sí.
3: I una mica anem cap aquí, no? Què fer a l'estiu, si tancar o no tancar, o deixar que la tecnologia s'encarregui del negoci.
4: Sí, he portat aquest tema perquè just ara... Sí, que...

0: jo aquest estiu tinc 4 persones de vacances, o 5, o una, o les que siguin, o jo agafo vacances, el meu sistema no pot deixar de funcionar, perquè la gent té preguntes, perquè la gent vol comprar, perquè la gent vol reservar, perquè la gent vol fer el que sigui. Què podem fer? Llavors, en aquests últims mesos hem estat treballant amb moltes estratègies tecnològiques per donar tranquil·litat a les persones, als nostres clients, en aquest cas empresaris o comerciants, perquè quan tinguin manca de personal perquè estan de vacances o perquè quan ells estiguin, doncs estiguin una mica més tranquils en què la part tecnològica no serà el gran problema, que és, si jo no tinc una web on no em poden reservar, em poden trobar, ja, però si ningú pot agafar el telèfon, qui ho fa? Bueno, doncs trobem formes de que tinguis un calendari disponible, que aquest calendari estigui sincronitzat en temps real, que la gent pugui entrar i reservar-te, que et pugui comprar per internet, o sigui, trobar diferents tipus d'estratègies tecnològiques, que no és res de l'altre món, moltes d'elles, però que tu puguis estar a la platja, a Roma, o a casa teva, sense haver d'estar davant d'un ordinador o sense haver d'estar a la botiga i que el teu negoci segueixi funcionant. Llavors, com últimament hem estat treballant amb això, crec, o m'ha semblat un tema interessant, el dir com ho fem nosaltres, quins aprenentatges hem fet i què és el que la gent més està fent servir perquè aquest estiu doncs el negoci li funcioni no sol, però d'una forma més
1: bastant autònoma. Més autònoma. Clar, depèn molt, el que dèiem, depèn molt del negoci, no, de que si hi ha una exposició directa al públic o no, etc. Suposo que, i buscant sempre la mitja de tot, suposo que un híbrid seria la solució, no? És a dir, no perdre el contacte de la teva clientela durant l'estiu, és obvi, no desaparèixer durant tot el mes d'agost, si és el cas, o el setembre, octubre, perquè també estem en un lloc de costa, i jo també és un hàndicap, a l'hora de fer vacances en aquestes èpoques estivals o no, però suposo que una mica... Ara potser vaig pel final, però suposo que és això, no? Que es troba aquesta, això, no una desconnexió total amb la teva clientela, sinó que si algú truca, té alguna consulta, doncs pugui trobar algú o algú que els pugui atendre, però clar, mantenir la productivitat al 100% tampoc no crec que sigui possible, no?
0: És viable.
1: No és possible.
0: No, inclús per nosaltres, que estem molt digitalitzats internament, si jo, per exemple, el Pere, que és una de les persones que va venir el seu dia, ha estat de vacances 4 dies, jo tinc 8 hores menys d'una persona que em produeix, sí, em produirà 10 vegades més, però tinc 8 hores menys d'una persona. Per més automatitzat que ho tingui tot, si aquesta persona té una responsabilitat, si aquesta persona està de vacances, aquesta responsabilitat algú l'ha de cobrir. Això vol dir que si algú l'ha de cobrir, s'està deixant de fer alguna cosa. Llavors, es pot arribar a fer fins a un punt? Es pot arribar a fer molt, però si part del negoci depèn d'unes hores d'una persona, podràs mitigar-ho, però mai suplir-ho, perquè si no, per què tens aquesta persona? Si jo el puc suplir,
1: perquè
0: vols aquesta persona?
1: No tindria sentit, no?
0: No tindria sentit tenir aquesta persona, no sé que la vulguis tenir, perquè és el teu millor amic. Vale, perfecte, cap problema. Però si hi ha algú que és 100% substituïble, lo normal és que aquesta persona ja no hi fos, perquè és 100% substituïble.
1: Clar. I en aquesta pregunta de tancar o no tancar, també és segur que la resposta pot ser molt dispars, però clar, opteu per tancar o fer torns si la plantilla t'ho permet, no sé quina opinió.
0: Ja
1: pot ser com a empresari també,
0: Nosaltres fem torns, jo no em puc permetre tancar perquè...
1: Vosaltres no tanqueu, Goyle no tanca l'estiu.
0: Si Goyle no tanca, en tot l'any tanca el dia 24 de desembre, tanca el dia de Reis, però nosaltres amb jornada, o sigui, dies laborables obrim tots, i dies laborables, o sigui, dies festius, que siguin només a Catalunya, sempre hi ha algú de guàrdia, perquè tenim clients fora. Llavors, tu al client de Madrid o al client de Portugal no li pots dir, no, és que com és festa al meu poble, avui tanco. No, o sigui, som una empresa sèria i sempre hi ha d'haver algú, que és el que li diem, algú de guàrdia o algú de backup. I aquí, responent a la teva pregunta, nosaltres tanquem dies puntuals, dies de festivitats generals i tal, però sí que és veritat que tenim moltes eines que fa que la gent ens hagi de trucar poc, en el cas d'incidències i tal, i fa que, per exemple, quan sigui festa major Vendrell, jo tingui el mòbil a mà, però estigui bastant tranquil de que només em truquen si és una urgència, perquè ja hem ficat moltes capes perquè només ens arribi una trucada real si és que el sistema no ha sabut com resoldre-la. Hem invertit molt de temps i diners en fer que el nostre sistema sigui autònom, o sigui, la nostra empresa sigui bastant autònoma. Però sí que és veritat que sempre hi ha algú que et pot parlar per WhatsApp, i en aquest cas, si és crític, ho responem al moment, sempre quan ho veiem al moment, si no, responem l'abans possible, i si no, ja ho responem el dia següent. També hem d'educar els nostres clients a que, si és dia de Reis, el dia de Reis no es treballa.
1: No, clar, això sí que també hi ha d'haver una mica de consciència per part de la clientela, no? També, que no tot s'hi val.
0: Que molta gent no la té.
1: No, la majoria, no entenc.
0: Perquè com es...

0: com es pensen que per pagar-te és el seu esclau,
1: ja,
0: doncs et truco a les 11 de la nit. Uh-huh. A mi si em truques a les 11 de la nit, jo te l'agafaré. Uh-huh. Però si em dius que és perquè no saps com crear un usuari, quan t'he ficat 40.000 formes de que puguis crear un usuari sense haver-me de trucar, la següent ja potser no te l'agafo a les 11 de la nit.
1: Ja.
0: Perquè és com el conte de la caperucita i el lobo.
1: Sí, sí.
0: Si tu avises la primera vegada, doncs et faran cas. Si avises la segona, et faran cas.
1: Ja, no,
0: si la tercera, ja cada vegada menys. I això és una forma d'educar. Per què? Perquè he invertit molt de temps i diners en crear un sistema que tu, si vols crear un usuari, o si vols consultar el control horari, o si vols preguntar-li quin horari tens disponible demà, ja no m'hagis de trucar.
1: Sí,
0: I,
1: sí, sí.
0: I és un sistema que pots arribar per múltiples vies.
1: Val. I és això, eh? Aquesta tecnologia que et permet automatitzar aquesta comunicació amb la clientela, que veig que una mica anem cap aquí, que crec que és el més important de tot, a l'hora d'això, a banda de la productivitat. Però on passa? Passa per trucades, per contestadors automàtics, ara estan molt de moda els chatbots aquests, no?
0: Sí, passa per diferents capes. Com ho treballem nosaltres. Uh-huh. Sí, nosaltres tenim dos tipus de clients. Tenim un tipus de client, però tenim dos tipus d'usuaris. Tenim l'usuari que és l'empresa, com a tal, que poden ser l'empresari, els treballadors, o sigui, el nostre client, i després tenim l'usuari del nostre usuari.
1: Val.
0: O sigui, tu imagina que tens una empresa, Acadèmia d'Idiomes. Doncs el client de Goyle és l'Acadèmia d'Idiomes.
1: Val.
0: Però el client de l'Acadèmia d'Idiomes és el pare, la mare, el nen, qui sigui. Llavors, nosaltres hem muntat sistemes que fa que el client final, o sigui, l'usuari final, que és el client del nostre client, ja no li vagi el nostre client, o sigui, que ho pugui resoldre pràcticament tot des de l'aplicació, des del sistema que faci servir, perquè no hagi de trucar el nostre client, que el client es trucarà en altres, i que el nostre client també tingui les seves eines per consultar de forma totalment diferent el que pugui necessitar. Llavors, aquí és, depenent, ens integrem amb trucades, o sigui que tu truquis amb un número i et surti un assistent d'intel·ligència artificial que tu puguis trucar, i que arribi un punt del flux que determini, vale, ja no tinc més informació, ja no sé què més fer, llavors et passo amb una persona, o t'obro un tiquet, per exemple.
1: Val, sí.
0: Depenent de la gravetat i tot. Després, automatitzacions via chatbot, o sigui, a dintre del panel de control o a dintre de l'aplicació tenim assistents virtuals que tu li pots preguntar coses. Escolta, com es creava una reserva? Quants diners he fet aquest mes? Com crear un usuari? Què tan ocupat estic la setmana següent? O sigui, preguntes que tu pots realment entrar i veure-ho.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però que dius, és que m'ho van explicar el seu dia i no me'n recordo. Vale, cap problema. Doncs et fico un mini Joan al costat perquè tu li puguis preguntar, i és un mini Joan que té coneixement sobre tot el sistema tècnic, sobre totes les teves dades, sobre com interaccionen els teus usuaris, o sigui, té tot el know-how que se li diu sobre la teva empresa. Llavors, amb un 99% et respondrà el que tu li estiguis preguntant. Si li respons com fer una truita, doncs potser no t'ho sabrà respondre.
1: Ja.
0: Però és que si tu saps fer una truita, a mi tampoc m'hauries de tocar per com fer una truita. Llavors, ja ens hem cuidat molt de que l'assistent virtual tingui tot el coneixement de l'empresa, com funciona, per què funciona, com factura, quan factura, o sigui, tot el que l'empresa està fent servir perquè jo li pugui preguntar d'una forma el més tonta possible i entengui el...
1: Val, sí.
0: I això ens ha baixat el ritme de trucades.
1: Sí?
0: Totalment,
1: ostres.
0: Sí, perquè et fiquem vídeos, et fiquem un chatbot, et fiquem articles, o sigui, et fiquem diferents capes perquè si t'agrada llegir, puguis llegir, si ets el més vago del món, ho puguis fer servir també, i si el sistema falla, que a vegades el sistema falla, el nostre assistent detecta aquest fallo i interpreta el fallo i et diu, vale, t'acaba de fallar perquè el número de telèfon que estàs introduint ja existeix. Perquè si no, em trucaràs a mi i diràs, és que el sistema falla.
1: Yeah.
0: I és veritat, el sistema et falla.
1: Clar, falla.
0: Però no és que el sistema funcioni malament, sinó el sistema falla perquè estàs creant, per exemple, si estàs fent alguna cosa que el sistema no t'ho permet fer, que és tenir dos usuaris amb el mateix número
1: de telèfon. Sí, sí,
0: clar,
1: sí.
0: Si jo et dic, el sistema falla, ok, per què falla? He d'invertir temps jo com a Joan, mirant, entrant al sistema, i ho acabaré trobant, vale. Però si el sistema, que ja coneix tot, té accés a tot el sistema com a tal, ja detecta que hi ha un error, interpreta l'error, perquè l'error està ben tipat, si està ben tipificat, que vol dir, l'error diu exactament el que és, i fa match amb, vale, diu que és això, consulto la base de dades, veig aquesta limitació, ja està, ja ho tinc. i li dius a l'usuari, estàs intentant crear un usuari amb un número repetit, per favor, crea un amb un número diferent. Això ens evita que l'equip de suport hagi d'estar pendent de preguntes no tontes, sinó de preguntes que poden ser resoltes de forma automàtica.
1: Sí.
0: I això fa que jo pugui estar a la platja, per dir-te alguna cosa, prenent el sol, i que sàpiga que només em trucaran en cas d'urgència, la majoria de vegades, perquè el meu sistema és tan potent que detecta totes aquestes coses i li resol el dubte a l'usuari sense haver-me de trucar. Dones un millor servei a l'usuari i evites les trucades.
1: Que no, clar, que és això, que estàs de vacances i estàs descansant, no, en aquest cas.
0: Bueno, ja no tant de vacances, sinó...
1: Bueno, ho fent una altra cosa, clar, és evident.
0: Jo ara estic aquí a la ràdio.
1: Dedicant el temps a altra cosa, és veritat.
0: A mi ara em podien trucar i dir-me, el sistema t'està petant. No, ja evito que a mi ni a ningú de l'equip ens arribin trucades que no són realment importants.
1: Val, val.
0: Òbviament hi ha clients i clients, però la majoria ja van tots cap allà.
1: I això és fiable, doncs, eh? És a dir, el sistema té la capacitat de solucionar aquests problemes de manera autònoma o sempre hi ha d'haver una supervisió?
0: Bueno, o sigui, el sistema ho fa de forma autònoma perquè l'equip humà...
1: Sí, perquè l'ha programat per...
0: Ja ens hem encarregat de documentar tot el sistema.
1: Val.
0: O sigui, ja ens hem encarregat i hem invertit un temps en agafar... tots els dubtes dels clients, què ens van preguntar, com ens ho van preguntar, com ho van respondre, va ser satisfactori o no va ser satisfactori, com funciona el sistema, com es connecta amb la base, o sigui, ja hem invertit un temps perquè sigui el més fiable possible. Per això dic un 99%, no dic un 100%, perquè sempre hi ha un 1% de que es pugui equivocar. Però fa no res, els clients ens estaven enviant captures de pantalla, jo agafava el mateix text, la mateixa captura, i li passava al nostre assistent d'intel·ligència artificial i responia les preguntes millor que jo.
1: Sí, ostres.
0: Perquè hem documentat molt bé
1: clar.
0: Com funciona el sistema.
1: A mi a vegades, i aquí ja poso un cas personal, a vegades quan has de parlar, de fer una consulta o tens un problema i has de parlar amb un chatbot, clar, a vegades explicar-ho sabent que també estàs parlant amb un sistema automatitzat és complicat. No sé si has de fer la parrafada per... no sé quin exemple posar, però allò lo típic, doncs mira, resulta que aquest matí m'he anat a connectar perquè resulta que mon fill no puc pagar, no sé què. Clar, què hem de fer? Hem de fer parrafada o hem d'anar a paraules clau?
0: Et ficaré un exemple d'un dels últims que ens van enviar. Estic buscant el mòbil per la gent que no ens vegi, estic buscant el mòbil perquè fa no gaire li vaig enviar a l'equip. Mira, és que parlem molt.
1: Està molt enrere, no?
0: A veure, un segon, que estic buscant... No, realment va ser fa un parell de setmanes, però sí, parlem tant...
1: Bueno, parlem dels chatbots, però també avui en dia també es treballa molt per WhatsApp, no? També el sistema funciona i treballa a través de WhatsApp,
0: també,
1: que és una de les plataformes o la plataforma més utilitzada.
0: Ens connectem a qualsevol canal. Sí, per nosaltres, la nostra intel·ligència artificial és un canal més. Llavors, nosaltres connectem els diferents canals, WhatsApp, el nostre assistent, Telegram, el ChatGPT, Claude Anthropic, a la nostra intel·ligència artificial. Llavors, és una intel·ligència artificial agnòstica. Li arriba un input i diu un output. O sigui, per exemple, una de les preguntes que em van fer un dels clients que tenim. Si programo una notificació per les 17 i ara tinc 15 usuaris i se'm registren dos més, abans de les 17... La notificació s'enviarà als 17 o als 15? Un text normal, no fa falta fer una parrafada. Doncs li va explicar exactament de... Si has configurat la notificació d'aquesta forma, ho rebran als 17. Si has configurat la notificació d'aquesta forma, ho rebran als 15. Com he vist que has configurat la notificació d'aquesta forma, et puc assegurar que li arribarà als 17.
1: Val.
0: Sempre i quan els 17 s'hagin descarregat l'aplicació. Això respon millor
1: que jo. I això ho respon automàticament a aquest servei que vosaltres teniu programat i el vostre sistema en aquest cas.
0: Al final jo li fico aquestes tres frases i a sota em desenvolupa el tema, em lliga amb els articles que nosaltres hem fet internament on expliquen això i et diu els següents passos. Que vols que només ho rebin 15 i no 17? Doncs has de canviar aquestes coses. El que no fem, perquè és una decisió que vam prendre, és fer-ho automàtic. Podem fer-ho automàtic, sí. Però si jo et dic, vols que t'ho faci jo, i tu dius sí, i t'ho faci malament, em diràs, tio...
1: M'ho ha fet malament.
0: M'ho ha fet malament.
1: Clar.
0: Ja, és que m'ho vas dir tu. Ja, però llavors ja entres en un cercle viciós on no és bo per l'empresa.
1: Ja.
0: Perquè ho fem amb tota la bona fe del món, que és, et vull fer la feina més fàcil, però com encara no estem molt acostumats a interactuar amb chatbots, a tot li diem que sí, perquè ens llegim poc,
2: sí.
0: Tu diràs que sí, el chatbot farà el que ha de fer, t'ho configurarà bé, però potser no és el que tu esperaves.
1: Clar, és una altra cosa.
0: Llavors, cagada per mi.
1: Clar, ho ha fet malament.
0: Ho ha fet malament.
1: No ho ha fet malament, ho ha fet diferent, o no és el que tu volies.
0: No, no, la gent és, ho ha fet malament.
1: Ho ha fet malament.
0: Esto falla.
1: Clar.
0: La gent és, això falla.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors,
1: sí.
0: Aquí som conservadors en el fet de, si falla, que falli perquè tu has volgut que falli.
1: Sí, sí, sí.
0: No
1: sí.
0: Perquè m'has dit que sí sense llegir-ho. Que sí, que al final tu has volgut no llegir-ho i ja, però és, ens crea un soroll que, per, que moltes vegades és,
1: ja, és necessari. Sí, sí. I suposo que ja anem finalitzant la secció, que un dels objectius d'això és que el client no percebi que està parlant amb un sistema informàtic, perdó.
0: Sí,
1: o sigui, que, és aquest objectiu o és igual, el client ha de saber que està parlant amb una màquina, o no?
0: Clar, és que és molt humà. O sigui, no és com abans de introduce-me tu DNI, tal. D'acuerdo, tengo tu... O sigui, no era un pregunta-resposta, sinó ara tu li envies la informació, la interpreta, i amb algo que és molt bo, la intel·ligència artificial, és amb redactar, o sigui, és molt bona comunicant.
1: Sí.
0: I, a més, com tots són diferents, com tu li vols dir el mateix, però l'output pot ser diferent perquè no és determinístic, la intel·ligència artificial no és determinista, sinó el mateix input pot donar diversos outputs, hòstia, doncs li dona un toc molt humà, i a més naltros ja hem personalitzat el prompt.
1: Val,
0: perquè sigui molt, molt proper. Llavors ens referim amb ell, ens referim al client amb el seu nom. Hola, Joan, què necessites, per exemple?
1: Clar.
0: Aquestes coses són coses molt tontes. Però que jo et vagi dient el nom, que jo t'ho expliqui com si tingués una persona al costat aquí, com si tingués un mini Joan al costat, fa que, bueno, pues no és una barrera. Òbviament la gent sempre vol parlar amb persones, perquè si s'han de cagar amb algú, es caguen amb persones.
1: Per això.
0: Però la idea és que no es caguin amb ningú.
1: No, està clar.
0: Llavors, bueno, la...
1: Està bé. Sí. I l'assistència en veu existeix, ja? És possible que tu facis una consulta d'això, atenció al client, el que sigui...
0: Ja ho fem.
1: I puguis tenir una conversa fluida amb...
0: Sí.
1: Sí? És possible, això,
0: Sí, sí, sí. Sí, ho fem.
1: A banda de, clar, jo sempre tinc al cap allò de...
0: No és un loquendo.
1: Ahí està, no? Digue'ns quin és el seu problema.
0: Marque uno para tal.
1: Exacte.
0: No, si això és el que hi havia abans de l'intel·ligència artificial, cosa que estava molt bé, ara no, ara... Hòstia, ja mira de fer-ne un dia i portar-lo, de fer una trucada en viu.
1: Val, o sigui, doncs mira, estaria molt bé,
0: De fer una trucada en viu amb un assistent i preguntar-li coses. Ja prepararé un dia amb...
1: Ah, doncs mira, és un tema interessant, que bé.
0: Sí, al final és un canal més. O sigui, l'important de l'assistent és que sàpiga d'on consultar les dades.
1: Val.
0: Si no tens dades...
1: Ja... No, està clar, que tot es limita
0: més. Ja pots crear l'assistent més millor del món, el més guai, el més xulo, el que tingui la millor veu, que si és tot tu... La gent no el farà servir. Però si tu l'assistent el nutreixes, hòstia, és molt...
1: Clar, i arribarà al punt que ni tan sols els plantegem de que sigui una màquina o no. No, és que sí. No, és...
0: I ara, amb les noves generacions, tot això canviarà. Ara, perquè encara estem molt acostumats
1: a
0: què volem trucar al pringaio de turno per dir-li que el que fa és una merda.
1: Quan
0: aquesta persona ni pinxa ni...
1: Sí, està clar. A mi tota l'estona em sembla que em ve al cap i crec que encapçalen el rànquing. Amb voluntat pròpia, que és el tema serveis, telefonies, serveis d'electricitat, de gas, que s'emporten el rànquing absolut de queixes, de tot plegat, és a dir, que
0: realment... Són molt pesats, és que...
1: Per això, si m'estic imaginant això, de dir, ostres, tots acabem tenint problemes amb la facturació, amb el telèfon, amb la llum, perquè m'han cobrat, perquè no sé què, perquè hi ha un problema, sempre acabes trucant un servei d'atenció al client que és un desastre. Jo no et dic les esperes, sinó que és un desastre.
0: Però és un desastre perquè, per com tenen organitzada la informació, és que és un desastre.
1: Per això, clar.
0: O sigui, el problema no és la tecnologia.
1: Però hi ha intenció de canviar-ho, això, perquè ja podria, una gran tecnològica ho podria canviar, ja.
0: Et faré una reflexió que últimament estem tenint amb tota l'evolució tecnològica, i és... El que està acomodat no vol la revolució tecnològica.
1: Ja.
0: O sigui, el funcionari,
1: ja,
0: el directiu d'una gran empresa o el de middle management d'una gran empresa que té aquest caos i amb ell li paguen per ficar ordre en aquest caos, no vol que les coses canvin. Per què?
1: No, clar, es queda sense feina,
0: llavors. Els funcionaris volen que tot sigui digital? No, perquè llavors sobren funcionaris. Aquí diu funcionaris, diu qualsevol gran empresa, sí, que sí, tinguin, sí, sí, sí, mil persones. Jo, ja em diràs tu, que amb una empresa que no necessiti realment mil persones, perquè volen mil persones, però la gent els té. Uh-huh. Hòstia, o sigui, fins que no entenguem que la tecnologia ha estat aquí per quedar-se i que hem de canviar com treballem per ser imprescindibles a l'empresa, la gent no voldrà fer aquest canvi. Uh-huh. Perquè els fotran fora.
1: No, no està. Sí, sí, ara ja ho enllaçaríem amb aquest debat que sempre hem tingut de l'intel·ligència artificial. Avui...
0: I qui diu intel·ligència artificial? O sigui, hi ha altres tecnologies.
1: Sí, les tecnologies, perdó. Sí, sí, sempre ho focalitzem cap aquí, és veritat.
0: Tenir l'ordre, però és tenir ordre a la informació, a vegades...
1: Sí.
0: Si tu tens tot en un sol repositori, potser necessites una persona perquè t'ho consulti. Si tu tens tot en cinc repositoris de cinc departaments diferents, doncs necessites una persona que li pregunti a l'altra, l'altra que li pregunti a l'altra. Llavors, hòstia, aquests cinc no volen que les coses s'ordenin, perquè dels cinc se'n quedarà un.
1: Sí, sí.
0: Hòstia, hi ha quatre que potser els han de reubicar o...
1: Ah, i això fa por, això fa por. Fa por, fa por.
0: Però ho sento per ells.
1: És la paraula. Sí.
0: Jo ho sento per ells, perquè al final, o sigui...
1: Sí, ja dic, ara enllaçaríem també ja amb aquesta qüestió que tantes vegades parlem, que és això, les tecnologies i l'aplicació d'aquestes tecnologies. Però bé, avui hem parlat una mica això de les vacances i que, bueno, una miqueta la tecnologia també pot ajudar aquests períodes, sempre i quan es vulgui tancar, que s'hagi de tancar, perquè no hi ha prou personal per fer rotacions o perquè sigui, necessitem tancar. I també tota l'estona em venia molt al cap un exemple que ja hem dit, que és el de la restauració, per exemple, que és evident que si un restaurant ha de donar vacances a la seva plantilla, és lògic que si tu vas a dinar no hi haurà ningú que et faci el dinar. Però sí que és cert, i portar-ho cap aquí, que per exemple si algú demana informació perquè vol fer un esdeveniment, vol preguntar sobre un menú, vol preguntar sobre quins plats elaboreu, és evident que des d'aquí podem fer-ho, de dir, mira, estem tancats fins a tal dia, és a dir, fins a aquest dia no podràs venir, però si necessites informació te la donaré, si vols reservar per tal dia, quan obrim, també te la donaré. I aquesta clientela sí que no es perd, que potser d'una altra manera, i no hi ha ningú que agafi el telèfon, sí que la perdries.
0: Clar, però, o sigui, amb el tema de la restauració, és un sector que és poc digitalitzat.
1: Sí. Però,
0: hòstia, algú tan tonto com que pugui reservar per telèfon, sigui via web, sigui per telèfon, sigui que pugui reservar online, que tu arribis allà i puguis consultar la carta online, o sigui, que ja no fa falta persones que et portin la carta,
1: sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: O inclús que et diguin, necessites suggerències? Pregunta-li al nostre assistent. I és un assistent que està entrenat, uh-huh, per donar-te suggerències. Hòstia.
1: Ja, yeah, sí.
0: Que necessites dues persones menys per poder-ho fer? Doncs són dues persones que podran agafar vacances.
1: Uh-huh.
0: Són dues persones que potser no els cremes. O la qualitat és inclús millor que la una persona et podria donar, perquè si jo li pregunto al novatillo de turno què em recomanes amb aquest vi, potser el novatillo de turno em dirà, ah, però jo recomano un salmó. I potser és l'antítesis el vi amb el salmó.
1: Ja. Yeah.
0: Però com jo no en tinc ni idea, i el novatillo no en té ni idea, hòstia, doncs dic, no he acabat d'aprofitar el salmó, i potser és un salmó espectacular.
1: Sí, sí, sí.
0: Però fa que aquesta decisió, que suposadament jo l'estic preguntant a una persona que en sap...
1: Que n'hauria de saber.
0: Que n'hauria de saber, potser no en sap, perquè potser no ha tingut aquesta experiència de vida.
1: Sí.
0: En canvi, si jo li pregunto a algú que ho té tot, i que li puc preguntar d'una forma fàcil, no fa falta ni descarregar aplicacions ni res, o sigui, escanea i pregunta-li a nuestro sommelier. Hòstia, pues,
1: sí.
0: Si ja sap per què, jo li puc dir, ah, no, és que a mi el salmó no m'agrada, què em recomanes per un entrecot? Però mira, et recomano un Rioja, o et recomano un tal, o... Ah, pues, i que a sobre t'argumenti per què t'ho recomana.
1: Uh-huh.
0: No, és que amb això, amb aquest tipus de carn, el punt mig, aquest vi va millor perquè té més aroma. Hòstia, m'estàs dient el per què? Que l'altra cosa és que després ho percebi o no.
1: Sí, sí, sí.
0: Però hi ha aquestes petites coses...
1: Correcte.
0: Que no fa falta canviar el món per, uh-huh, per digitalitzar un negoci,
1: sí, sí,
0: però que sí que et pot donar aquesta tranquil·litat, aquest aire, de, sí, donar un bon servei d'una forma totalment digital.
1: De fet, hi ha cadenes de restaurants que tu a través de l'aplicació ja pots demanar, t'ho porten a la taula i inclús ja pots pagar directament des de l'aplicació i des de la taula, eh? Tu vas al restaurant, seus...
0: Bueno, aquí m'han dit, l'Essència ho, sí, fa amb el QR, el del sushi, jo moltes vegades demano del sushi 3 allà al costat del Bonària, jo els hi demano des de la web. Que és la millor web? No, però fa el seu servei.
1: Que
0: és, entro, pedir en tienda.
1: Sí.
0: O sigui, recoger en tienda.
1: Sí,
0: ja,
1: sí,
0: està,
1: ja
0: i va allà.
1: Però inclús el mateix restaurant, és a dir, no? Tu saps el restaurant, sí, obres, es coneix el QR, t'obre una aplicació, i llavors tu pots demanar la carta, vull, mira, doncs vull això, vull això, vull això, i vull per veure això, això i això. T'ho porten, i quan acabes, pagues. És a dir, això, pop, pop, pop,
0: això ho
1: vaig
0: provar jo a Noruega. A Noruega era, sí, a Noruega, unes vacances que vam fer allà, hi havia un restaurant d'aquests, un sushi o alguna cosa així, feies tot
1: per l'aplicació.
0: Tot des de l'aplicació.
1: Veus?
0: Les persones venien allà, donaven els plats, que volen... Què vols més des de l'aplicació? Què vols pagar des de l'aplicació? Què vols dividir compte des de la... O sigui...
1: És que sí. Arribes, t'asseus, demanes, menges, pagues i te'n vas.
0: Sí.
1: És curiós. Bé, la tecnologia amb els negocis, ara que ho hem encapçalat en certa manera amb les vacances, i tancar o no tancar, ja dèiem, això ja és opció de cada empresa, i bé, les possibilitats que la tecnologia poden ajudar a l'hora de fer aquestes vacances i que el negoci almenys pugui anar tirant o pugui anar funcionant, encara que sigui sota mínims, però almenys que tingui certa presència. No, és això, el resum.
0: Correcte.
1: Joan, moltíssimes gràcies.
0: Molt
1: de veritat.
0: A vosaltres per tenir-me.
1: Que vagi molt
0: bé. La setmana que ve.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va. Et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si a la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies.
1: Sí.
0: Del que s'ha convertit el fer les fotografies, no?, en certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i, i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com hem fet tots, què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On et queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil, no? Tots teníem a casa els àlbums, o inclús l'arxiu que el tenim aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no sé qui gestiona el núvol, no? Qui organitza i arxiva el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, o fotos... de la cultura popular, per exemple, fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70. Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?, fer una foto... Unes de les fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien 1.000 fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no?, Abans la foto era com... fem la fotografia i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí.
0: Que en fas 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell
1: Completament.
0: Qui diu, no?
1: Sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumava a parlar molt, que era el tema de les xarxes. Que, de fet, la gent jove que té Instagram i tal no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories. Que els stories són 24 hores, si no els guardes. Vull dir,
0: és veritat.
1: El temps
0: d'exposició, de visualització...
1: Correcte. Per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira... si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no?, de, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no ho sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap puesto.
0: No, és veritat. Fem fotografies una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí.
0: No fem fotos com això, per pom-pom, scroll, amunt i...
1: Completament,
0: ja està.
1: Sí, costa molt trobar un puesto on diguis... les Castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... és que em fa la sensació que no hi ha cap lloc on això es guardi.
0: No, clar. No sé si l'arxiu... mira, seria un tema, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, però clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram, tu la poses dintre el telèfon, però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí.
0: Què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no tinc ni idea d'això. Però clar, al final el que vinc a referir és que tothom fa la foto del 3 de 10 i però no... o, i la colla segurament tindrà la foto del 3 de 10
0: segur.
1: I hi haurà allò que tindrà, però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir saps què vull dir?
0: Sí.
1: En quin arxiu està tots els fets històrics que s'han fet perquè tothom ho té.
0: No, clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai, però on te queda tot aquest record, saps?
0: Més mal organitzat que mai.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: Clar. Sí, això, sí. Tu dius aquí, en el guió, dius, molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes
1: Correcte,
0: fotos.
1: Correcte, sí, sí, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, ens va arribar una dona que ja és gran, que deia, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Teniu algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
0: Clar. Sí, sí, sí.
1: Però com que ja era l'època, bueno, t'estic parlant de que potser fa 25 o 30 anys, vull dir que ja era el més normal, no? Sí, potser sí, sí. De que fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això, no, perquè tothom... n'ha fet.
0: Clar, tothom va fent, no? No, ningú té aquesta... O la gran part de gent no té, no? Aquesta, bueno, aquesta delicadesa de posar-se i guardar-ho, en certa manera.
1: Clar, i això a territoris relativament petits, com el nostre, encara estem més afectats perquè és això.
0: Sí, sí, sí,
1: i les coses grans ja sabem que, que els mitjans hi van o que ja tot està guardat. Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
0: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no? Sí. És cert, és cert. I a més, a què deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
1: Clar, sí, sí, sí.
0: No?
1: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats. Clar. Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars, que després algú les troba, no? I ens passa això. Què feia amb aquests vídeos?
0: Sí, sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disc d'algun ordinador que havies tingut i el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes, i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97. M'ho invento i dius, hola! I tu has de redescobrir aquest món de fotografies però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè si no tens ni consciència de que encara guardes allò.
1: Sí, sí.
0: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
1: Clar, i això ens passa doncs, en actes bastant públics que fem, no? Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto, ja està.
0: I no saps.
1: Sí, sí.
0: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel forro, si se'm permet l'expressió, Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement, quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
1: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi havia hagut judicis de gent que havia denunciat que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, per una foto i jo surto allà.
0: Clar.
1: I judicis de qui havia fet la foto amb...
0: Sí, sí, sí, sí. I a més, hi ha molta llegenda sobre això, s'ha de dir, Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és en espai públic, si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic o per una causa publicitària. No? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
1: Perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'explica l'únic em va quedar com bastant gravat era de... una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués
0: a la manifestació. I no hi participava.
1: No, però, clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com... Tot és bastant perillós últimament, també,
0: Sí, sí, sí. I per això que a vegades no reflexionem i pengem les fotos molt alegrement, amb multituds, amb festes majors, etc.
1: Clar, això passa molt també això amb cultura popular, amb castells, que hi ha la canalla.
0: Clar, hi ha molta canalla.
1: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant, però segueixen sent menors.
0: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas... es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva bona voluntat, però pot caure una denúncia per la família d'aquella persona.
1: Sí.
0: Clar, el tanto.
1: És complicat.
0: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats hi ha com una certa exposició, no? Que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un castell, doncs que sortirà, no? Però bueno, allò...

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no li importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: 303. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
3: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen, almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
2: Tenim actiu un altre incendi perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
4: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
2: Moment ara, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava, en canvi la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
3: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions, en aquest cas, es concentren a la ciutat de Barcelona.
2: Parlem també de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
3: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions.
2: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
3: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
2: I en esports, com us expliquem, avui primera etapa del Tour de França a partir de les 5 de la tarda des del Fòrum de Barcelona amb aquesta contrarrellotge de poc menys de 20 quilòmetres. La informació més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, durant tot el matí, set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres. La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem, doncs, a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret, perquè el foc podria ser potencialment, doncs, molt més gran i arribar a cendres de 30.000 hectàrees. Els preocupa, explicaven fa pocs minuts els bombers, especialment ara amb l'entrada de la marinada. Ho detalla David Borrell, cap de bombers.
7: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
6: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat, sobretot en aquests municipis confinats.
8: Intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs, del parc natural protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa. Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
6: Al llarg del matí, des dels ajuntaments afectats, ens han estat explicant la preocupació d'aquestes últimes hores, especialment aquesta nit, i han fet una crítica alguns d'ells de la gestió forestal. Escoltem en Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Eure, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni.
9: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. També es ve que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara en aquests moments no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
10: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que, per tant, aquí necessitem la col·laboració als ajuntaments, intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tota administració i al sector privat de fer. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més enllà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
11: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir. Però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres. O que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
6: Doncs fa pocs minuts des dels agents rurals anunciaven que han activat el nivell pla 4 alça 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit fins divendres a tots aquests 20 municipis i al massís del parc de les Gavarres.
2: Moltes gràcies, Alba, i seguirem molt de prop aquesta darrera hora en aquest incendi al massís de les Gavarres i amb aquests 7 municipis que continuen confinats al Baix Empordà. Seguim amb més afectacions pel que fa a aquest incendi, perquè pel que fa a les carreteres continuen tallades la GI-660 entre Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i també la GIB-6703 entre Quart i Madremanyà. En el seu cas, el que està restringit és l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Seguim parlant d'aquest incendi perquè, com veiem, 7 municipis mantenen el confinament i hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i Calonge. En aquest sentit, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
12: La urbanització Bell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simón és un veí de la urbanització.
13: La respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
12: També hi ha nuclis de Calonja que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
14: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
12: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
2: El que sí que continua endavant, malgrat aquest incendi, és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
4: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals, perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
15: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
2: I hem de seguir parlant d'incendis, malauradament, perquè una altra dotzena de dotacions dels bombers treballa en un incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C35.
4: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I treballa també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2.
2: I a banda de tots aquests, i tal com ens acaba d'explicar l'Alba Pairet, hi ha una vintena de municipis de la zona de l'Empordà que han augmentat el nivell de perill d'aquest Pla Alfa fins al nivell 4, que és el nivell màxim de risc extrem per perill d'incendis. Canviem ara ja de tema, perquè entre avui i dilluns Catalunya acull el Gran Depart, les tres primeres etapes del Tour de França.
4: Aquest recorregut implicarà importants afectacions a trànsit i de mobilitat. Avui, precisament, primera etapa contrarrellotge. Les restriccions es concentren a Barcelona. Hi ha almenys una vintena de carrers tallats amb algunes barreres físiques que no es podrà travessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital. Ens ho explica Marc Pijuan.
16: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
2: Obrim plana de successos i ho fem amb una última hora, perquè un home ha mort en un accident a la C12 a Menàrguens, a la Noguera. El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, com diem, han rebut l'avís cap a dos quarts d'una, i per causes que encara s'estan investigant s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta com a conseqüència d'aquest accident. Ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous passat.
3: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
2: I encara més successos, perquè els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Nacional, han desarticulat un grup criminal implicat presumptament en dos robatoris violents amb armes de foc i 5 assalts a habitatges de Catalunya.
3: En un dels fets comès en un domicili d'Ossoa, a la Selva, van arribar a lligar de mans les víctimes per consumar el robatori. S'han fet 7 detencions entre Barcelona i Girona i s'han decomissat armes de foc, joies, drogues, rellotges d'alta gamma i simbologia dels trinitaris. Investigats per organització criminal, robatoris violents i amb força i narcotràfic, dos d'ells han ingressat a presó.
2: Obrim ja el bloc cultural i parlem de música. Comença la temporada de festivals, en aquest cas el Festival Cap Roig, que ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de ja feia diverses setmanes.
3: L'artista canadenc ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano. L'actuació ha obert la programació de la 26a edició del Cap Roig Festival, que durant les properes setmanes acollirà concerts d'artistes nacionals i internacionals al Jardí Botànic de Cap Roig.
2: Seguim parlant de música i seguim parlant de festivals, perquè el primer dissabte de juliol és sinònim de Canet Rock.
3: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el Pla d'en Sala. Durant més de 12 hores fins a veure sortir el sol. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Canet amb la Carlota Tanganelli.
17: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buhos i Els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, Els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mon DJ, DJ Trapella i DJ Casu. La directora del Canet Rock, Gemma Recoder, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
18: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
17: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
2: I encara un altre festival musical, en aquest cas l'Internacional d'Orgue de Poblet, a la Conca de Barberà, que dedica la programació d'estiu als joves organistes de nova generació.
3: El cicle l'obrirà el Víctor Baena aquesta nit a partir d'un quart de 10 per reivindicar el talent jove en aquest instrument. Des de l'Espluga FM, Laia Molner.
19: Aquesta nit, la Basílica del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet s'omplirà de la música del jove organista Víctor Baena, format a Madrid, Amsterdam i Hamburg, amb un ampli repertori per un recorregut històric per la influència de l'orgue a Europa. L'organitzador del festival, Pep Gorgori, explica la importància d'aquesta ampliació del festival dedicat al talent jove.
20: Molt satisfets de com està funcionant aquesta edició d'estiu del Festival d'Orga, que va començar l'any passat, el 2025, amb la idea de donar l'oportunitat d'oferir concerts a l'Orga Metzler de Poblet a joves valors de l'orga actual i valors no internacionals, com són els organistes que venen a la tardor, sinó donar espai al talent nacional.
19: Aquest és el segon concert d'aquesta tipologia que es celebra enguany. El primer va anar de la mà de Montserrat Berenguer el passat 27 de juny.
2: I encara més música, perquè també ha començat el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que celebra la seva 15a edició.
3: Un any més, la catedral de la Seu d'Urgell ha acollit el concert inaugural. Es tracta d'una producció pròpia amb el quintet Ensemble Barcelona Comtal, que avui també actuaran a Molló, al Ripollès. Des de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
21: La catedral de Santa Maria d'Urgell s'ha omplert un cop més per l'estrena del FEMAP, tant amb aficionats a la música com amb representants de les 36 poblacions incloses al festival. Per l'ocasió s'ha pogut escoltar una selecció d'algunes de les millors peces barroques composades a la catedral de Barcelona i a Santa Maria del Mar. Josep Maria Dutren és el director del FEMAP.
22: Hem optat per fer un popurri del barroc català en diverses peces que són bàsicament a la catedral de Barcelona. Tot i que no només a la catedral, també hi ha alguna cosa de Santa Maria del Mar i d'autors catalans o que residien a Catalunya, perquè hi ha algun italià, però les obres que hi són van ser creades aquí, no? Són peces inèdites.
21: El segon concert de l'Ensemble Barcelona Comtal, encapçalat per la soprano Marta Esteban, és avui a les 7 del vespre a l'església de Santa Cecília de Molló, i el tercer i últim demà diumenge al Santuari del Miracle, al Solsonès. Des d'ara i fins a final d'agost, el FEMAP programa gairebé 50 concerts arreu del Pirineu Català i d'Andorra.
2: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant avui, com no pot ser d'una altra manera, de ciclisme, perquè la primera etapa del Tour de França sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista per a 8:15 de la tarda.
3: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
2: Deixem el ciclisme i ens n'anem ara a l'atletisme, perquè Girona acull aquest cap de setmana el campionat Catalunya, de Catalunya absolut.
3: Durant aquest dissabte, una 60ena d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat el podreu seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Sabai.
23: Tret de sortida al Campionat de Catalunya absolut d'atletisme a la pista precisament del GEC a Palau-sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, amb victòria per a Júlia Suárez, amb masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau-sacosta.
2: I marxem ara fins al sud de Catalunya, perquè la ciutat d'Amposta, a la comarca del Montsià, és el punt d'arribada de la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon, una prova de 30,8 quilòmetres que ha sortit aquest matí des de Tivenys.
3: Des d'Amposta Ràdio, Tomàs Ginestrà.
24: Aquesta edició ha destacat per la seva gran projecció internacional, amb 62 participants, 17 nedadores i 45 nedadors inscrits de països com el Regne Unit, els Països Baixos, el Canadà o Malàisia, a més de figures locals com l'incombustible Jordi Cervera. Tot i que el cabal del riu és més lent del que es podria esperar, les condicions meteorològiques i el nivell dels atletes han marcat el ritme de la jornada. Lluís Saura, organitzador de la prova, ens explicava com s'està desenvolupant la competició i les previsions de temps per als participants.
25: Avui el que ens ha ajudat ha sigut el vent. O sigui, més que l'aigua ens ha ajudat el vent, que ha fet que el riu, doncs, que sabem que sempre gira el riu aquí a Amposta, ha trigat més en girar. A partir d'aquí, doncs, els nedadors bé, tenim nedadors de molt de nivell, nedadors que només volen fer el repte, i llavors doncs, es separen els grups molt ràpidament i estem veient que els nedadors que tenen molt de nivell ens estan oferint una previsió de temps molt, molt positiva. La

0: va ser el màxim anotador de triples.
1: I seguim amb bàsquet perquè l'entrenador badaloní Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
0: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
1: Anem ara a hoquei patins. El Reus Deportiu anuncia el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
0: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el Club Ganxet fins al 2030.
2: Bé, estic molt content, molt il·lusionat. La veritat és que sento que és el lloc ideal per mi. Un club, pel que he vist, molt familiar, molt proper, tot i ser un club molt gran. Sento que tenim un projecte molt maco.
1: I d'altra banda, la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
0: D'aquesta manera, el Caldes continuarà a l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
1: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir-li el contracte que els vinculava fins l'any 2027.
0: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa. I qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
6: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.

0: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana que comença amb les tres famoses paraules «We the people». Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barreja ja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Daler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.
1: La xarxa. Bon dia, són 2:15. Us parla Eduard París.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
2: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
1: Més incendis, una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
1: Moment ara precisament per conèixer la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents d'aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava. En canvi, la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
1: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
2: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contrarrellotge. Les restriccions es concentraran a la capital catalana.
1: I en successos, un home mor en un accident a la C-12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera.
2: Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
2: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
1: I en els esports, tornem a recordar que la primera etapa del Tour de França arrenca a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi de les Gavarres que crema des d'ahir al matí. La superfície afectada fins ara, segons els darrers càlculs dels bombers, és d'unes 2.370 hectàrees i les mesures de confinament es mantenen almenys fins aquesta tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret perquè podria arribar a extendre's a 30.000 hectàrees. De moment, des dels bombers, doncs els preocupa especialment ara amb l'entrada d'aquesta marinada i així ho detallava fa pocs minuts en David Borrell, cap de bombers.
5: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i demés, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
4: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat.
6: Intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs del Parc Natural Protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flan dret. Per altra banda, el flan esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
4: Des dels ajuntaments afectats hem pogut parlar al llarg del matí i ens han explicat aquesta preocupació que han viscut durant les últimes hores, però també han fet una crítica a la gestió forestal. Hem parlat amb en Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i a Daniel Encinas, alcalde de Cubilles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
7: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. A més bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara en aquests moments no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar amb el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
8: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i ho anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que, per tant, aquí necessitem la col·laboració. Els ajuntaments intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tota administració i a sector privat de fer. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
9: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí, doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir. Però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres. O que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
4: Des dels agents rurals han activat el nivell pla 4 alfa a 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit a les Gavarres fins aquest divendres. Ara estem a l'espera a 6:15 de la tarda per una nova compareixença amb els bombers per actualitzar la informació i a partir de 8:00 del vespre amb el president de la Generalitat de Catalunya.
1: Moltes gràcies, Alba, i com bé ens acabes d'apuntar, seguirem molt atents amb el minut a minut d'aquest incendi al massís de les Gavarres. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest matí que l'operari que hauria originat aquest incendi fent treballs amb una radial a peu de la carretera GI-660 es troba detingut i que probablement demà passarà a disposició judicial. Anem precisament ara a donar un cop d'ull a la xarxa viària perquè arran d'aquest incendi continuen tallades precisament la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, la C-66 entre Palafrugell i Forallac i a la carretera GIB-6703 entre Quart i Madremanyà està restringit l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Com us estem explicant, aquests 7 municipis de l'Empordà mantenen el confinament a causa d'aquest incendi. Més concretament, hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i a Calonge. I en aquest cas, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
10: La urbanització Vell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simón és un veí de la urbanització.
11: La respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
10: També hi ha nuclis de Calonge que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
12: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
10: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
1: L'acte que sí que es manté de moment és la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
2: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
13: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
1: I a hores d'ara tenim un altre incendi actiu, en aquest cas a un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la centre de la C35, on hi treballen una dotzena de dotacions dels bombers.
2: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I treballa també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla PROCICAT.
1: En aquest sentit, els agents rurals han actualitzat el nivell d'alerta del Pla Alfa fins al nivell 4 de risc extrem a una vintena de municipis del Baix Empordà, precisament on es concentra l'incendi de les Gavarres. A més, mantenen el nivell 3 a alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i també a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2 de perill. I entre avui i dilluns, Catalunya acull el Gran Depart, les tres primeres etapes del Tour de França.
2: Aquest recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, aquesta primera etapa contrarrellotge afectarà sobretot a Barcelona. Hi ha almenys una vintena de carrers tallats a la capital amb algunes barreres físiques que no es podran atravessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital catalana. Ens dona tots els detalls Marc Pijuan.
14: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Obrim plana de successos. Un home ha mort aquest migdia arran d'un accident de trànsit a la C12 a Menàrguens, a la comarca de la Noguera. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc cap a 1:15.
2: Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta. A conseqüència de l'accident ha mort el conductor del turisme. Arran del sinistre s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I seguim amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
2: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació per ara continua oberta i està sota secret d'actuacions. Recordem que els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
1: I pel que fa a afectacions, recordem també que Rodalies recuperarà el servei ferroviari de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà a partir d'aquest proper dilluns, després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener.
2: D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. Tot i recuperar la connexió ferroviària entre aquestes dues poblacions, Renfe mantindrà els autobusos complementaris per cobrir tota l'oferta ferroviària que encara no es pot oferir per les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Cap Roig, que ha inaugurat la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de feia ja diverses setmanes.
2: L'artista canadenca ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual, Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano.
1: I un altre festival, perquè el primer dissabte de juliol és sempre sinònim de Canet Rock.
2: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el Plat d'en Sala durant més de 12 hores i fins a veure sortir el sol. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
15: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, Buhos i Els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, Els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Caso. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
16: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
15: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
1: Seguim amb cultura, marxem fins a Tarragona, que tanca aquesta nit el 34è concurs internacional de focs artificials.
2: Ho farà amb focs holandesos en la quarta jornada d'un certamen que ha comptat amb la participació de pirotècnics del nivell estatals i internacionals. Caldrà, però, esperar demà per conèixer el veredicte del jurat. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Cafero, dels Països Baixos, fundada l'any 2016, posarà el colofó a un gran concurs. És una empresa especialitzada en espectacles d'alta tecnologia i efectes especials. En pocs anys s'ha consolidat amb premis en competicions de la Xina o de l'estat espanyol, com el primer premi al Festival de Focs de Pamplona l'any passat. Hi ha expectació per veure què portaran a Tarragona. Això en un concurs que per primera vegada l'han pogut seguir les persones cegues a través de l'audiodescripció en directe per Tarragona Ràdio.
18: esclaten una sèrie de trons arran d'aigua. Hi ha uns que s'aguanten com vermells fixos, mentre algunes espurnes daurades emergeixen de l'aigua, una darrere l'altra, alçant tot de fum.
17: En aquesta edició del concurs de Focs de Tarragona hi han participat pirotècnies de Nàpols, de Castelló, d'Ourense i aquesta d'avui dels Països Baixos.
1: I fem una darrera parada cultural a la plaça de la Catedral de Vic, que ahir va viure la gran final de la Lliga per la Llengua.
2: Una iniciativa impulsada pel Consistori Biguetà per fomentar l'ús del català d'una manera lúdica, educativa i divertida a través de proves lingüístiques basades en jocs i reptes. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia. Des del 9FM, Queralt Àries.
19: El guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua són els... Pompeu Febre!
20: Així és com es donava a conèixer el guanyador de la gran final de la Lliga per la Llengua de Vic, que va omplir ahir la plaça de la Catedral. L'equip dels Pompeu Febre, format per professors de català de l'Escola Sagrat Cor, van ser els guanyadors d'aquest concurs. Dels 8 equips que van participar a la gran final, 2 eren els guanyadors de la gran final escolar, els segadors de l'Escola Sant Miquel dels Sants i els ganàpies de FEDAC Vic. La resta de la branca popular van competir 2 equips de cada colla de la Festa Major, els Pompeu Febre i Nata Muntada de la colla del Merma, els Triedos i boletaires sense llicència de la colla del Nen i les xerrameques i els llenguados de les adoberies de la colla de la Vella. Les 4 proves consistien en lletrejar paraules, esbrinar refranys, destriar barbarismes i descobrir paraules en fragments de cançons. Els objectius d'aquesta Lliga per la Llengua són els de fomentar l'ús social i actiu de la llengua catalana entre diferents sectors de la població de Vic, reforçar el vincle afectiu i identitari amb la llengua catalana mitjançant activitats lúdiques i participatives i promoure la diversió i el coneixement lingüístic a través del joc, la creativitat i la col·laboració. La presentació de la final va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Avui ens toca obrir amb ciclisme, amb la primera etapa del Tour de França, que, com hem dit, sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de poc menys de 20 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista en aquest cas del darrer equip, que es preveu per a 8:15 de la tarda.
2: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al futbol. El Club Esportiu Europa de Primera Federació ha decidit anul·lar la consulta als socis sobre la possible renúncia a la categoria.
2: La decisió s'ha pres aquest divendres després d'una reunió amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i els responsables del govern municipal. Segons el comunicat fet públic pel club, l'Ajuntament s'ha compromès a trobar una solució per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa arran d'haver de disputar els partits com a local fora del Nou Sardenya. Sí que... Es manté la pregunta als socis els dies 6 i 12 de juliol sobre quin estadi ha d'acollir aquests partits, Can Dragó o el Narcís Sala.
1: I seguim amb futbol. El Lleida 1939 ha adquirit la marca del Lleida Club de Futbol, una entitat que ha entrat en liquidació pels deutes econòmics.
2: Segons ha anunciat a xarxes socials, l'acord inclou el nom, l'escut i els trofeus de la també desapareguda Unió Esportiva Lleida. El nou club haurà de començar des de quarta catalana, l'última categoria del futbol català.
1: Parlem ara d'atletisme perquè Girona acull aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya Absolut.
2: Durant aquest dissabte, una 60 d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat es pot veure en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Svai.
21: Tret de sortida al Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme a la pista precisament del GEC a Palau Sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, en victòria per a Júlia Suárez, en masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau Sacosta.
1: Canviem d'esport, ens n'anem ara al bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubavu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga CB.
2: L'aler francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
1: I l'entrenador badaloní Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
2: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
1: Canviem d'esport, en waterpolo el Mediterrani ha anunciat que Ana Marcos i Carlota Peñalver tanquen la seva etapa al primer equip després de 6 i 3 temporades respectivament.
2: Peñalver ja ha estat presentada com a nova jugadora del Club Natació Terrassa.
3: Afronto esta nueva etapa en el Club Natació Terrassa con muchísima ilusión, muchas ganas de aprender y de crecer tanto deportiva como personalmente. Estoy deseando ya que empiece la temporada y de veros a todos por las gradas animando. Nos vemos pronto.
2: També hi ha hagut 5 baixes a l'equip masculí, ja que el capità Álvaro García, Borta Nasibèjic, Gion Diachenko, Àlex Llaurador i Pau García també deixen l'equip.
1: I en futbol sala, el Barça ha arribat amb un acord amb Fitz per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027.
2: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
1: I acabem amb hoquei patins. El Reus Deportiu ha anunciat el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
2: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el club Ganxet fins al 2030.
1: I la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre alcaldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
2: D'aquesta manera, alcaldes continuarà l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patín Alhambra de Granada.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Dia de Caza. Tres amigues de mitjana edat queden per anar a caçar conills a la finca d'una d'elles. També arriba Normal, un film protagonitzat pel xèrif d'un poble misteriós. I torna una franquícia d'èxit. Minions and Monsters.
3: M'ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
4: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
5: Lo del business, ¿te parece bien?
6: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes.
2: Dia de caza ens porta a l'estiu del 2024. Tres amigues de mitjana edat que fa temps que no es veuen queden, juntament amb la neboda d'una d'elles, per caçar conills a una finca. Aprofiten per compartir els moments complicats pels que passen. Separacions, infidelitats, alcoholisme... La calor asfixiant i les converses sobre temes del passat acabaran enfrontant les dones.
7: Un pueblo encantador donde el tiempo transcurre lentamente y donde siempre encontrarás una cara amable a la vuelta de la esquina.
2: A Normal, la mort prematura del xèrif de la localitat del mateix nom fa que l'Ulisses ocupi el seu lloc en funcions. Quan una parella de forasters atraca el banc de la ciutat, sense adonar-se'n, descobreixen el secret de l'èxit de Normal. Tots els seus habitants estan disposats a fer el que calgui per protegir el seu modus de vida peculiar. L'Ulisses haurà de lluitar per sobreviure entre tants secrets.
8: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
9: Daddy.
10: Humphrey.
9: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
2: Minions and Monsters explica com els Minions van conquerir Hollywood. Es van convertir en estrelles de cinema, ho van perdre tot, van portar monstres d'una altra dimensió i després es van unir per intentar salvar el planeta del caos que acabaven de crear. Tot sense deixar de fer-nos riure.

0: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
1: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
0: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. S'amplia el confinament al Baix Empordà. Els bombers han ordenat el confinament dels nuclis disseminats al sud de la C66, que es troba tallada des de la Bisbal d'Empordà fins al Mont-ras per l'incendi forestal que crema sense control. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant a la població que es confini a cases amb portes i finestres tancades. Aquest confinament se suma als que estan vigents des de divendres a 7 municipis de la zona: Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Eure, Forallac, la Bisbal, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. L'afectació d'aquests 7 municipis es correspon a unes 12.000 persones. La superfície per ara afectada, segons els bombers del foc, és d'unes 2.370 hectàrees. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, sobre quins són els perills per aquesta tarda amb aquest foc.
2: Si a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions, ara a la tarda canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt perquè, com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
1: El perill, doncs, és que el foc s'obri cap a les Gavarres en direcció Girona, amb un potencial de 30.000 hectàrees. Amb la marinada, però, els bombers sí que preveuen que l'afectació a la zona de les urbanitzacions de Calonge disminueixi molt. I repassem l'estat del trànsit, sobretot en aquesta zona de l'incendi, ja que segueixen tallades la GI-660 entre la Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge, la C-66 entre Palafrugell i Forallac i la GIB-6703 entre Quart i Madremanyà, que on està restringit l'accés a vianants i els vehicles de dues rodes. En aquest sentit, els agents rurals també han activat el nivell 4 del Pla Alfa per una vintena de municipis al voltant del massís de les Gavarres, el perill més alt possible que es pot activar, el nivell 4. El nivell 3 del Pla Alfa segueix activat en la resta de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts a la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament al nivell 2. I en plana cultural, el Festival Cap Roig ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams. El músic canadenc ha reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Tota l'actualitat musical a Ràdio Al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Torna, perdó.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

sigui el Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.

0: del Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.
2: Aquest estiu, compra prop i arriba lluny.

0: Juny 2026. 22 municipis t'esperen. Compra el teu local de confiança, participa emplenant la butlleta i guanya premis per descobrir Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Tota una campanya comercial explicada en aquests pocs segons d'aquesta promoció, eh? Però valia la pena escoltar-ho perquè és un anunci divertit i que també hem pogut veure a través de televisió. Mònica Rocavado, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
2: Doncs bé, escolta, que ja ha tornat a passar un entrany.
1: Un entrany més, és veritat, eh?
2: Ja tornem a ser aquí curiós. Una altra vegada amb el tema de la campanya.
1: És això, clar, ens hem trobat any rere any,
2: doncs sí,
1: a través d'això i tornem-ho a dir, eh? Sobretot el dimarts que ve, 7 de juliol, sempre ho dic així en mitja en broma, fem de notaris, sense cobrar com un notari, és evident.
2: Bueno, això, Pere, ja...
1: Serà complicat, eh?
2: Això és complicat.
1: Fem de suposats notaris i aquí en directe fem una mica el sorteig de les moltes butlletes que es van recollint als comerços adherits, etc. I això que la gent podrà conèixer en directe in situ, si volen, qui són els guanyadors i guanyadores d'aquest any.
2: Sí, sí, novament donar-te les gràcies, ja ens veurem el dia 7, però també donar-te les gràcies perquè és una cita, com dèiem, ja anual, i sense vosaltres doncs no seria possible fer el sorteig d'aquesta forma tan transparent i tan sí, en directe, perquè sí, sí, no hi ha altra paraula, no, és en directe.
1: Rigorós directe.
2: Sí, sí. Que a vegades se'ns ha dit que si hi ha tongo,
1: no.
2: Però no, escolta, no, les coses les fem aquí en directe i tal qual surten, tal qual les expliquem.
1: Correcte, només cal que jo sintonitzi en Ràdio El Vendrell, que també mirin per televisió, que tenim aquesta ràdio televisada, vull dir que tota la transparència.
2: I tant.
1: I sí que al principi ho fèiem molt boig, que
2: estàvem rigut molt,
1: era molt xulo, eh?
2: Havíem rigut molt.
1: Allò repartir les butlletes i tirar-les i es quedava l'estudi carregat de butlletes. Ara ho fem de manera una mica més arregladeta,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, som més modosets ara.
1: Sí.
2: No hi ha aquella rauxa, aquella...
1: Correcte. La cosa estava perquè us tocava a vosaltres, que nosaltres aquí amb el directe,
2: sí, no, però
1: i us tocava començar aquí a recollir totes les butlletes que havíeu repartit, eh? Bé, això serà la setmana
2: però
1: que ve.
2: Però això ho deixem per la setmana que
1: ja
2: ve.
1: Ja en parlarem.
2: El dia 7.
1: Exacte, sí. Ja valorarem com ha sigut tot aquesta campanya 2026. Sí que avui podem fer una mica això de valoració una mica més en calent, no? Perquè això encara queden aquests dos dies de juny. Va començar justament a principis de juny i acabarà demà, que és dia 30, oi?
2: Demà és l'últim dia, sí. Avui són els dos últims dies de la campanya i creiem que valia la pena de que expliquéssim les experiències de guanyadors d'altres anys per acabar d'animar de la
1: sí,
2: participació.
1: Home.
2: Que la campanya va molt bé, però... explicar les coses en primera persona és la millor manera d'explicar-les.
1: Sí, sí, sí, sí, sempre ajuda.
2: La setmana que ve ja tindrem la valoració més política, també hi haurà el CID, que és el que ens dona el suport amb l'organització, però avui creiem que també donar la veu als guanyadors, doncs que era molt bona veu.
1: I tant que sí, i és el que farem tot just ara, eh?
2: Correcte.
1: Amb aquesta manera de fer distesa i suposo que una mica entretinguda, o el més entretinguda possible, conèixer justament les guanyadores, eh?
2: Guanyadores.
1: Que en aquest cas dues guanyadores i que van ser afortunades una l'any passat i una altra fa uns quants anys enrere. Bé, fem una cosa, Mònica, ens
2: Digue'm.
1: Les presentes tu, sisplau, et
2: sí.
1: sembla?
2: Sí. Mira, primer presentarem a la Mercè Villarejo, perquè ella és la guanyadora, una de les guanyadores de la campanya del 2021.
1: Uh-huh.
2: Amb ella li va tocar dos premis, van a Cervera i a Centelles.
1: Molt bé.
2: I després tenim a la Carme Solans, que és guanyadora de l'any passat i li va tocar anar a Sallent.
1: Uh-huh.
2: I, bueno, a mi m'agradaria que ho expliquéssim, perquè, clar, nosaltres tenim la visió des del nostre municipi, nosaltres rebem els guanyadors, però ells són els vendrellencs que se'n van a conèixer els altres,
1: sí, sí,
2: per
1: sí,
2: tant,
1: sí, sí, sí.
2: La visió que tenen elles
1: clar,
2: és única.
1: Sí, sí, sí. Mercè, Carme, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Gràcies per venir, de veritat.
3: A tu.
1: Moltíssimes gràcies. De fet, això, recordem-ho, el premi és molt xulo, perquè justament les butlletes afortunades, amb aquest sorteig que farem la setmana que ve, et permet, doncs, viure experiències que es desenvolupen en altres municipis de Catalunya que també participen d'aquesta campanya. Eh?
2: Correcte.
1: Aquesta és la idea.
2: El que es pot guanyar en aquest sorteig que, com dèiem, serà la setmana que ve, el dia 7, uh-huh. es guanyen experiències en cadascun d'aquests 22 municipis que som organitzadors de la campanya Compra i Descobreix Catalunya.
1: Val. Sí, sí, sí.
2: Que, bueno, a més, estem representats les quatre províncies
1: uh-huh.
2: i bueno, podem fer podem nomenar tots els municipis, però des de Besalú al Pont de Suert fins a baix a la Sénia i Ulldecona.
1: Sí, és molt extens.
2: El nostre país és superric.
1: Sí, sí, sí.
2: Tenim moltes ganes d'ensenyar-lo i d'explicar-lo i contents que se'ns
1: clar.
2: Visiti.
1: A més, recordem-ho, si no estic equivocat, sempre ho anem recordant, que és un projecte que va néixer aquí al Vendrell,
2: mm-hmm.
1: fa molts anys, sí. arrel de tot aquell pla de la llei de barris. Va ser una idea i una iniciativa, sobretot, molt teva, Mònica.
2: Bueno,
1: no?
2: Bueno, sí, sí, com deies tu, aquest any és la 16a edició, uh-huh. Això va néixer el 2011, i dintre del marc del Pla de Barris, que precisament del Pla de Barris se'n torna a parlar.
1: Sí, sí, és una cara ja més
2: convocatòria. A presentar la nova convocatòria. Uh-huh. Doncs això és una experiència que, bueno, la Generalitat ens va reunir a tots els municipis que en aquell moment tenien Pla de Barris i va dir, aviam, teniu problemes comuns i uns heu sabut resoldre i els altres encara esteu pensant de com resoldre, perquè sí, no en parleu. Sí, i a partir d'aquestes converses entre tècnics, va sortir la proposta del Vendrell. En aquell moment vam aixecar el dit, molt valents nosaltres,
1: i fins ara,
2: sí,
1: no?
2: Vam proposar una campanya, clar, amb el temps això també ha anat mutant, perquè vam començar 8 i ara en som 24.
1: No,
2: això ha anat mutant i amb l'experiència que ha anat aportant també en altres municipis i l'experiència nostra pròpia, no? Pues això ha anat canviant, però clar, és una campanya que jo quan l'explico sempre dic que fem país, sí, perquè estem explicant casa nostra a la gent de casa. Uh-huh. I diem tal dia, tal hora t'espero, i llavors aquell dia t'ensenyem el nostre municipi, i a més que no te l'ensenyem sinó que te l'expliquem.
1: I tant, i tant. Llavors t'ho explica gent del mateix lloc.
2: Correcte.
1: Que també és la millor manera de conèixer aquests espais que es visiten. Va, anem cap a la Mercè i la Carme. Comencem per la Mercè, que és potser l'anterior, aquest certamen, que va ser el 2021, de qual veu anar? A Cervera i a Centelles.
3: Sí, sí, sí. Jo ara ja fa una mica, de quasi 5 anys, no?, que hi vaig anar. Però, bueno, la meva experiència va ser maquíssima, em va agradar molt. Jo vaig anar a Cervera, finalment a Centelles no hi vaig poder anar per un tema personal, hi va anar la meva germana i el meu cunyat. I a Centelles també els hi va agradar molt. Ells van fer tot el tema de la trufa.
1: Molt bé.
3: I va ser molt curiós perquè la meva germana em va portar com unes ampolletes d'oli de trufa. I encara les guardo perquè mira, són una monada.
1: Clar, ostres.
3: I, bueno, i em va dir la meva germana que van estar superben atesos i els hi va agradar molt. I jo, perquè hi pogués anar ella, vaig trucar a l'Ajuntament, que els hi vaig dir que no hi podia anar jo i que si podia venir la meva germana, i bueno, superbé i molt atents i molt bé.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Molt bé, a Centelles. Llavors, el que jo vaig viure és Cervera. Bueno, m'ho vaig passar molt bé, molt bé, molt bé. Ens van atendre superbé. Nosaltres ja hi vam anar la nit abans, perquè ens va tocar el premi que era dormir.
1: Uau, el premi gros, sí, doncs, sí, va ser premi gros. Sí, sí, a més, vas tenir dos premis, doncs, va ser molt afortunada, Mercè.
3: Sí, sí, sí. Va estar molt bé, em va fer molta il·lusió. Jo que pensava que no tocava mai res,
1: i
3: va...
1: Mira, i te'n toquen dos, eh?
3: Exacte, sí, sí, sí.
1: Recordes a quins establiments van ser? Clar, estem parlant de fa 5 anys, i si
3: mira,
1: no te'n recordes ho entendré,
3: però...
1: Jo
3: crec que sí que recordo d'on sí? era, del 933, que vaig comprar unes cortines, i, bueno, i allà els vaig omplir.
1: Val. Recordes allò, omplir la butlleta, que dius
3: doncs,
1: tu, l'omplo per omplir, l'omplo per omplir, perquè això no toca mai, no?
3: Doncs
1: no em tocarà mai.
3: Doncs mira, t'explicaré. Doncs no la vaig omplir,
1: uh-huh.
3: I la mestressa de la botiga em va trucar i diu, Mercè, t'he omplert la butlleta.
1: Vaja.
3: Sí, sí, és curiós, jo les omplo tot arreu, perquè tot arreu on vaig,
1: clar,
3: les demano i em faig,
1: Sí.
3: Fins i tot ara encara,
1: No, clar,
3: perquè
1: clar,
3: penso, mira, d'aquella vegada, no?
1: Uh-huh.
3: I em va trucar ella i em va dir la Joana, diu, escolta'm, diu, que no t'has recordat, diu, t'ho he omplert jo. Dic, ah, perfecte, i va.
1: Mira.
3: I fixa't,
1: i mira,
3: em va tocar això.
1: Doncs
3: el
1: t'havies d'haver compartit amb la Joana, doncs,
3: quasi,
1: eh?
3: Ja
1: quasi,
3: dir.
1: Quasi,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí, sí, la veritat és que sí.
1: Molt bé.
3: Sí, sí. Clar. I Cervera em va agradar molt.
1: És que sí, ho coneixies d'abans, per
3: no,
1: això
3: no
1: hi has anat mai.
3: No hi he anat mai.
1: Val.
3: I és el que diem amb la Mònica, no?, que s'ha de sortir una mica de l'entorn,
1: eh?
3: I hem d'anar una mica cap dintre, també,
1: sí,
3: que sempre estem més de platja.
1: Cap a l'interior, cap al centre.
3: Sí.
1: Molt bé.
3: I em va agradar molt. D'això que et deia dir, que vam estar una nit allà, ens van atendre en un hostal que era com un palauet, per dintre preciós, que encara ahir em mirava les fotos que teníem amb el meu marit, i bueno, una monada, un puesto molt mono. I després ens van convidar fins i tot a l'esmorzar.
1: Wow.
3: I llavors ja ens van anar dient tots els passos que havíem de fer i ens vam trobar tota la gent en un recinte on ens van fer una explicació. D'allà també vam marxar carregats, que ahir amb les fotos ho vam veure. Formatges, xocolates, olis, tots així, una mida petitona,
1: sí,
3: però tot molt bufó de tota la seva zona.
1: Clar.
3: Després, des d'allí, ens van portar ja a tota l'universitat, que va ser superinteressant, cosa que jo mai a la vida hagués pensat. No ho sabia, em va agradar moltíssim el Paraninf. Una passada, ens el van obrir per nosaltres, vam veure coses que són superinteressants, les togues que portaven, tot, molt xulo. Després d'allà ens van portar a veure tots els carrerons de les bruixes.
1: Molt bé, sí, clar, Cervera és terra de bruixes.
3: I, bueno, i després també vam veure tota la part de l'Ajuntament
1: i
3: l'Església de Santa Maria, que també és molt bonica. I vam tenir una guia, la veritat, una noia encantadora que ens ho va explicar tot superbé, i a més és que et feia sentir com si tu estessis a dintre la ciutat, clar, saps? Allò com, si algú vingués aquí al Vendrell i ho expliqués jo, doncs em va donar la mateixa sensació.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: I vaig estar superbé.
1: Molt bé.
3: I ens ho vam passar molt bé, i després, a l'hora de dinar, ja amb el meu marit vam anar a dinar a un restaurant que ens va semblar, i va estar supercuriós, perquè els germans Márquez, la nit abans, havien fet una festa. I ens van deixar anar a veure tot on havien fet la festa, perquè els vam dir que veníem d'aquest tema.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Va ser una experiència, wow, molt bonica, sí, la veritat.
1: Clar, sí, acompanyats en tot moment, perquè
3: sempre,
1: veig,
3: sempre.
1: Sempre acompanyats, sempre. Cuidats,
3: sí, sí, sí.
1: No?
3: Molt bé, superbé. Mm-hmm. Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Clar,
3: sí, jo tinc molt bon record de Cervera, molt bon record. Sí, sí. Sí, sí.
1: Doncs mira, justament aquest és l'objectiu, no?
2: Aquest és
1: justament l'objectiu. És l'objectiu d'aquests premis, sí, sí, que és justament conèixer altres indrets d'aquest país, que és el nostre, però d'aquesta manera, no? D'acompanyats, amb proximitat, i que et vagin explicant les coses.
3: Una cosa, Pere, que també és curiós que després, amb el temps, clar, ara ja fa temps jo, no? Però el primer any, a tota la gent que a vegades em deia, ai, no sé, un cap de setmana què puc fer? Jo els deia, aneu a Cervera, de veritat, eh? I van anar amics meus que hi van anar, perquè jo els vaig dir, aneu i busqueu-se algun guia que us ho ensenyi, perquè em va agradar molt Cervera.
1: Sí.
3: Però, esclar, t'ho han d'explicar.
1: Clar, aquest és el punt, també. Sí que és cert que avui en dia, a través d'internet i tot plegat, o vas a l'oficina de turisme, és obvi, eh? Però, clar, si t'ho explica algú, i a més ho fa bé, com estàvem comentant,
3: encara més. Amb un sentiment que t'ho explicava. Sí, sí.
2: Clar, és la millor manera. Bueno, Cervera, no?, que tots coneixem per l'Aquelarre i els germans Márquez, no?
3: Sí, sí.
2: I tampoc no s'ha t'acut un anar-hi un dissabte o un diumenge.
3: No.
2: En canvi, si diuen, vine tal dia, tal hora que t'espero, i te l'ensenyen i te l'expliquen.
1: Clar.
3: I la persona que t'ho explica, que ho senti molt, que això és genial.
1: És fonamental, és fonamental.
3: És genial, perquè t'explica coses peculiars que tu en aquell moment tu mires i dius, ostres,
1: clar, és
3: ben veritat.
1: Sí. I heu tornat després d'això?
3: No, hi hem tornat. Hem fet altres llocs. És el que diu la Mònica, que a Catalunya tenim coses tan boniques.
1: Clar, és tan àmplia, per sort, que es poden visitar moltes
2: tan diferent.
3: Sí, i molt diferent, exacte.
1: És veritat.
3: Sí.
1: I Carme,
4: bon dia. Tu
1: t'es més recent, això, que va tocar, us va tocar l'any passat, tot just, el 2025.
4: Jo vaig anar a Sallent, Pere Sallent.
1: Molt bé, veus? Gran poble,
4: Sí.
1: No hi tinc cap vinculació, a banda del cognom, tot ho he de dir,
4: No,
1: però saps que, mira, puc explicar-ho, no? Jo a vegades poso coses personals, Ja fa molts anys, Vaig parar a posar benzina allà, aquella benzinera que hi ha a la C16, era una benzinera molt coneguda que passava enmig del poble, sabem encara si passa. Vaig parar a posar benzina, i abans, ho recordeu, quan pagaves en targeta, havies d'ensenyar el DNI, us en recordeu d'això?
4: Sí.
1: Doncs aquell bon senyor, com va veure que jo de cognom em deia Sallent, li va fer molta gràcia, i em va regalar un boli, em va regalar no sé quantes coses, però li va fer molta gràcia que em digués Sallent. I mira, és l'anècdota, simplement. Fora d'això no tinc cap més vinculació al poble.
2: D'això te'n recordaràs tota la vida.
1: Sí, correcte. Sí. Doncs mira, va tocar Sallent, en aquest cas, Carme?
4: Sí, vam estar molt bé. Ens van ensenyar la casa Torres Amat, que és una casa pairal que abans havia sigut una fàbrica textil. I ens ho van explicar tot molt bé. Vam viatjar per dintre aquella casa, que semblava que estessis en una altra època.
1: Sí.
4: Perquè les làmperes, els mobles, tot és molt de l'estil del segle XIX.
1: Sí.
4: I molt bé. I després vam anar al pont, vam anar a l'Ajuntament. També ens van regalar una cistella amb coses, com tothom, suposo que tot arreu fan més o menys el mateix. Però, bueno, vam estar molt bé, molt feliços. I feien el diumenge de la tapa i la cervesa, i vam estar per allà fent país.
1: Ah, mira, va coincidir, doncs.
4: Sí.
1: Que bé, fantàstic.
4: Sí.
1: Molt bé. Però clar, els premis els sortegem ara el juliol, a principis de juliol, la campanya és el juny, el sorteig aquí a la Calaixera el fem el juliol. Després els premis quan es gaudeixen, Mònica?
2: Sí. Aviam, ja ho has vist per el que han explicat elles, que en cada municipi es
1: tria el seu dia,
2: tria el dia. I la majoria, per no dir tots, trien un dia assenyalat.
1: Va, clar, en aquest cas, clar, en el cas de la Carme va ser justament que
2: un dia
1: que
2: en el teu poble hi passen coses.
1: Clar.
2: És més lluït.
1: Sí.
2: En aquest cas, a Sallent hi havia la Fira de la Tapa i la Cervesa, i en el cas de Cervera em sembla que era per la Fira de Nadal.
3: Sí, bueno, era novembre.
2: Sí, llavors està la Fira de Santa Llúcia i també. Llavors, poc o molt, tothom busca una data assenyalada que en el poble hi passin coses.
1: Clar.
2: És més lluït.
1: Sí, és més lluït.
2: Aleshores, el que fem és, durant el mes de juny és la campanya, la primera quinzena del mes de juliol fem els sortejos, i a partir de la segona quinzena de juliol fins al desembre ens intercanviem els guanyadors.
1: Val.
2: Perquè tot passi dintre del mateix any. Uh-huh. El que passa que també és cert, per exemple, les Borges Blanques conviden a la Fira de l'Oli, de uh-huh. les Garrigues, que és el mes de gener.
1: Uh-huh.
2: I Torres de Segre convida a anar a veure la floració dels arbres, que és el març.
1: Uh-huh.
2: Són els dos únics que es fan l'any següent, eh? Però tot ho mirem de fer-ho dintre del mateix exercici i de la segona quinzena del mes de juliol fins al desembre ens intercanviem aquests guanyadors.
1: D'acord.
2: Que mirem que, bueno, si fem números, quasi que són 2.000 persones que ens intercanviem, eh?
1: Vaja.
2: Clar, perquè si multipliquem...
1: Sí. Clar, vas multiplicant els participants, clar, pels municipis, clar que té...
2: Pues ens belluguem unes 2.000 persones cada any.
1: Ostres.
2: Nosaltres aquí rebrem 24 parelles, però 24 parelles del Vendrell se'n van a conèixer els altres municipis.
1: Clar, clar, això que es va multiplicant, eh?
2: Clar, això
1: molt bé. Carme, recordes l'establiment, en aquest cas, que va donar el premi? Sí, quin establiment va ser?
4: Va ser Vilar Cotxet.
1: Hombre.
4: A la botiga que jo vaig treballar durant 37 anys.
3: No, això deia però del Tongo.
1: Veus, no?
4: Del Tongo, quan m'ho van dir. I me'l va donar la Maria, la meva ex-jefa.
1: Clar, mira, quina il·lusió, doncs, no?
4: Sí, molta.
1: Perquè us truquen, no?
4: Sí, em van trucar.
1: Val, també,
3: sí, a mi,
1: no?
3: a mi també.
1: Sí, clar, sí. A la butlleta has de...
4: Posar el telèfon.
1: No, posar el telèfon i després truqueu vosaltres,
4: sí,
1: eh?
4: Sí.
1: Val.
2: Que és la millor trucada, és la millor feina que hi ha, eh?
1: Clar!
2: Aquesta home, és la millor feina, eh?
1: Clar, dir,
2: trucar,
1: mira,
2: dir que t'ha trucat un premi, la millor feina que
1: això
2: hi ha.
1: Estaria bé, és més complicat, eh? Però estaria bé fer una trucada d'aquestes en directe. Pues estaria, no estaria mal, eh?
2: Doncs si vols ho provem.
1: Mira, seria...
2: Si vols ho provem la setmana que ve
1: és comunicar-ho...
2: És xulíssim, trucar. Dic,
1: ja ho crec.
2: Bueno, hi ha gent que és molt escèptica, que es pensa que és broma,
1: pèl,
2: eh?
1: No,
2: però no, és la millor trucada que existeix. Dic que t'ha trucat un premi.
4: Sí, a mi no m'havia tocat aquí al poble mai res.
1: Mai, mira.
4: Però em va fer molta il·lusió.
1: Clar.
4: Sí.
1: Que bé. Això, parlem una mica més d'aquest dia. Clar, vosaltres, en aquest, el vostre cas sí que hi ha diferents, no? Si va amb cotxe particular, no entenc,
4: sí.
1: La logística com
4: sí.
1: funciona així, eh? Vosaltres
4: sí.
1: hi aneu,
4: us
1: convoquen al dia determinat.
4: Val. Sí.
3: Jo també, hi vam anar amb cotxe particular, ja com t'he dit, nosaltres fins i tot la nit abans. I
1: clar.
3: La de Centelles, la meva germana, també van anar en cotxe el mateix dia. També.
1: Val. I per això, us convoquen un dia, us deuen trucar també, o si us truquen des d'allà?
4: No, ho truques tu, eh?
1: Ah, val.
4: També, sí,
3: jo vaig parlar amb els ajuntaments dels dos llocs.
1: Val.
3: Una persona que està...
4: Ara ja no recordo, sí.
1: Sí.
4: Nosaltres hi vam anar tres persones, i vam tot, per totes tres, i vam tindre... lloc.
1: Val.
2: La dinàmica és que un cop fem això a nivell d'organització, en tots els municipis, durant la primera quinzena de mes de juliol, fem els sortejos i el que fem, llavors ens passem la llista de guanyadors del Vendrell, mm-hmm. la passem a la resta de municipis.
1: Clar.
2: Llavors, ells, sí que és veritat que la fitxa premi, ja ho diu, per confirmar assistència, truqueu aquest telèfon.
1: Val.
2: Però moltes vegades som els ajuntaments que ens avancem.
1: Val.
2: Per si hi ha algú que estem de 6 o que, pues, també per animar-lo, no? O sigui, uh-huh. és perquè no volem que aquest premi
1: es perdi.
2: Això que deien, l'explicava la Mercè, no volem que els premis es perdin i si el guanyador aquell dia no li va bé, doncs el pot cedir, cap problema, és que el pot cedir amb qui vulgui, només cal que digui qui anirà i acompanyat de qui.
1: Val.
2: I el premi no es perd.
1: Val. Que és, bueno, clar, és l'objectiu, que, que algú altre pugui aprofitar, I has tornat, Carme, a Sallent, després d'això?
4: No, perquè va ser l'octubre.
1: Clar, sí, com que aquí no hi ha hagut temps,
4: No gaire, i a més no estem en gaires condicions.
1: Bueno, segur, potser més endavant.
4: I amb la calor, menys.
1: Sí, a l'estiu tampoc no és el millor moment, tot i que disposem a vegades més temps, la calor tampoc no ajuda massa. Bé, doncs, que torni a tocar perquè segueixes participant, també, Carme?
4: Sí, i tant. Uh-huh. Jo tot arreu que vaig hi entenen...
1: Clar, sí. De fet...
4: A que el cotxet més que enlloc, perquè és el lloc que vaig més.
1: Clar, aquí anava, que de fet... això, aquest és un premi, és una campanya que el que vol és incentivar el comerç de proximitat. Clar. I, de fet, clar, tu, Carme, em pots parlar molt bé d'això. Justament deies 35 anys, ens deies...
4: 37 i mig.
1: 37 i mig treballant com a dependent a que el cotxet, que és,
4: fins
1: és
4: que
1: evident,
4: em vaig jubilar.
1: Clar. Que té aquest... No, no vull dir-ho, anava a dir, sembla que es vagi perdent, no?, aquest estil de comerç, de proximitat,
4: o
1: d'aquest punt de trobada, no?, amb les dependentes, amb la gent que esteu darrere del taulell, que
4: de
1: sí.
4: De cancel·leria típica així, aquí vendré només queden ells.
1: Clar.
4: Perquè n'hi havia un munt, però totes han anat tancant.
1: Sí.
4: I només queden ells, ja.
1: Sí.
4: L'Arroyo ja no existeix.
2: Com
4: tal com Arroyo, no?
2: No.
4: perquè es tenia la fàbrica, però no sé d'on ho porta, però tal com això, no?
1: Clar, com a cansaladers i elaboradors...
4: Elaboració, no? Elaboració només és en Jordi.
1: Clar. Sí, el comerç és obvi, eh? Que...
2: Bueno, està canviant.
1: Doncs. Exacte, el que anava a dir. No? L'important és que no es perdi, l'evolució, doncs, és òbvia que tot acaba passant factura d'una manera o altra, però sí que saca aquesta proximitat, no? Aquest comerç de taulell o de darrere de taulell, crec que no s'ha de perdre. Que la campanya el que busca és això, en certa manera, Mònica, és allò que comprar té premi, clar, a banda de comprar, que ja és, evidentment, que ja és un fet quotidià i habitual, important fer-ho, sinó que, a més, hi ha premi, no?
2: La veritat és que la campanya el que fa és aprofitar tots els recursos que tenim al municipi. Tenim un comerç de proximitat que li hem de donar vida, entre tots hem de cuidar que no desaparegui, perquè de les nostres mans també està que no desaparegui, sí. Vull dir, en diem moltes coses, però si nosaltres som els primers d'anar a comprar, malament.
1: Sí.
2: I per altra banda, aprofitem els recursos de territori, tant de la cultura com la gastronomia, com el patrimoni, i aleshores, combinats aquests elements que ja tenim, que no inventem res...
1: No, i ara...
2: No inventem res, tenim una campanya com aquesta, que és superenriquidora...
1: Sí.
2: Repeteixo que jo considero que fem país perquè estem explicant el país a la gent de casa i coneixes estimar i ens quedem parats de les riqueses i de les coses tan maques que tenim i tan lluïdes que tenim a propet i que no aprofitem, no?
1: Sí.
2: I el comerç de proximitat és el que tenim més proper i el teixit comercial no solament és el que... No solament és anar a comprar, és... aquella senyora gran que fa dies que no ha vingut, a veure què li ha passat, sí, no?
1: Clar, i la Maria que fa temps que no ve, no?
4: Sí, com et trobes, preocupes per la gent que
2: està sol, que estàs a prop, una mica de conversa, és molt més que anar a comprar.
4: Una mica psicòlegs.
1: Clar, mira, ho anava a dir, Carme, dic, aquesta vessant de psicologia, sí que és cert, també, clar, tot canvia el que dèiem, no? Que abans potser pel que fos... es disposava de més temps,
4: sí,
1: i podies permetre't el luxe, que és una llàstima que això s'hagi perdut, el luxe de poder anar comprant tranquil·litat,
4: d'escoltar,
1: de conversar, i una mica això, de psicòlegs darrere taulell, m'agrada molt, no? Darrere taulell m'agrada molt aquesta manera de fer, i d'això, no? Que has escoltat qualsevol mal o consells, perquè també la vostra feina era molt, no? Com ho puc fer, això?
4: Sí,
1: talla-m'ho així, que vull fer tal, com ho faria, no? És...
4: I ells també t'explicaven coses.
1: Clar.
4: I, bueno, és que, clar, 37 anys anem
1: clar,
4: per molt.
1: Donem per molt. Per coses
4: molta
1: bones, coses dolentes.
4: Molta gent passada per allà, molta que falta.
1: Clar.
4: I ara potser sí que tot va molt més ràpid, eh?
1: Ja.
4: No
1: per això,
4: és que,
1: sí, tot ara, sí.
4: Per
1: el
4: dedicar
1: temps,
4: a les
1: correcte,
4: persones,
1: sí,
4: perquè hi ha més moviment abans.
1: El temps és un luxe. Ens estem donant compte que el més valuós, o el que podria valer suposadament més diners, és el temps, que és allò que no podem comprar gairebé, no? I ens estem donant compte ara, justament, que és el més preuat.
2: Pues per això mateix, això de les experiències, al fi al cap també és temps.
1: Clar, temps per un mateix, no?
2: Ah, és un temps per un mateix,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: O sigui, allò de que abans ens regalàvem roba o ens regalàvem... Ara no, ara s'estila més regalar coses així, experiències, que és temps per dedicar-te amb tu i amb el teu entorn.
1: Sí, clar, perquè ja ho tens tot, no, avui en dia?
2: Bueno,
1: no?
2: I si no t'ho vas a buscar.
4: Sí.
1: Masses coses, oi, Carme? Sí. Mercè, suposo que no sé si has tingut cap tipus de relació amb comerç, amb proximitat...
3: Bueno, jo sempre intento comprar al Vendrell, eh?
1: Clar.
4: Ui, tot, quantes vegades l'havia despatxat jo. I a la Mònica, també.
3: Sí.
4: Això que ja fa 11 anys que...
1: 11 anys que estàs jubilada. Sí.
2: El temps vola.
3: Però ho hem d'intentar entre tots, eh? És el que diu la Mònica, d'anar a comprar... a casa nostra.
1: Ja.
3: Perquè si no ens quedarem...
1: No, ens quedarem en carrers buits.
4: En
1: carrers
4: buits. Sí, queden pocs, eh? Cada vegada en queden menys.
1: Sí.
2: Però inclús allà on hi ha botigues, hi ha llum, és un carrer maco per passar.
1: Sí, clar,
2: no?
1: Hi ha vida.
2: Ara
4: comencen a posar botigues de vender o de compro oro, no, que això... tot allò és fosc, que tot allò els vidres tapats.
1: Sí.
4: No sé, no.
1: Bueno, és això que dèiem, és trobar l'encaix, no és un gest fàcil, eh? No, és un tema molt complicat, molt, moltíssim, i que si treballes de fa molts anys, que és trobar aquest encaix d'avui en dia al comerç de proximitat, és obvi, és impossible lluitar cap a altra manera de comprar i de consumir, és obvi, perquè això ja ha vingut per quedar-se. Però sí, això, no? Buscar aquesta proximitat, o sempre que sigui possible, o sempre que tinguis la possibilitat de quedar-te a comprar el Vendrell, com bé deia la Mercè, no?
2: Sí.
1: Potser sí que hi ha coses que... no vull dir-ho, però que sigui, doncs mira, doncs l'has de comprar d'una altra manera, però hi ha moltes coses que sí, no? Que pots prendre aquesta decisió i dir, no, això puc anar a comprar-ho aquesta tarda i sortir un moment i ho aniré a comprar aquí al Vendrell,
2: tant,
1: a les bodegues del Vendrell.
2: Clar,
1: I això s'ha de fer.
4: Tot el que trobo aquí ho compro aquí.
1: Clar.
3: Jo també.
4: Tot, eh? La roba, les sabates, el que sigui.
1: No, sí, sí, sí. Tot. Doncs mira, és aquesta reflexió que hauríem de fer tots plegats, sí, eh? Que esteu fent vosaltres,
3: sí, sí.
1: Eh?
3: I tant.
1: Ni més ni menys. Perdó, tornem a les experiències. Hem parlat d'això, de com ho van viure la Mercè i la Carme. Podem explicar breument, Mònica, la gent que ve a visitar el Vendrell, suposo que també deuen quedar contents.
2: Bueno, tothom marxa encantat.
1: Veus?
2: No, lo siguiente.
1: Què se'ls ensenya, Mònica, com era el Vendrell?
2: Bueno, com dèiem, la campanya ha anat canviant.
1: Val.
2: Vam començar el 2011 i érem 8 municipis. I aleshores, els primers anys, com que eren poquets, els emportàvem i fèiem snorkel.
1: Ostres!
2: Bueno, no, tu no vegis com marxava la gent de contenta del Vendrell.
1: No, tu diràs.
2: Marxaven, anàvem snorkel allà com a Ruga i després anàvem a dinar i a la tarda encara anàvem a veure Vila Casals. Marxaven esgotadíssims, però marxaven la gent encantada de la vida. Bueno, la cosa és que el grup va anar creixent i snorkel va ser impossible. Aleshores, anem canviant una miqueta i el que sempre fem és a la Vila Casals a la tarda, perquè sempre anem a dinar en un restaurant de la platja i a la tarda l'aprofitem i anem a Vila Casals.
1: Val.
2: I el dematí, pues, un any fem una cosa o l'altra. L'any passat vam començar les visites al campanar.
1: Val. Ah, mira, que
2: i la visita guiada al centre històric, i aquest any també ho repetirem. Anirem els rebem a les 10 del dematí, els hi guardem un espai a l'aparcament de darrere de l'escola Àngel Guimarà. També és una molt bona forma de rebre'ls, perquè ja els hi tenim un lloc guardat, els enviem allò a la ubicació i tothom arriba sense problemes. D'allà ens anem caminant, fem la visita guiada pel nucli antic, pugem al campanar, els deixem després, els deixem una horeta o així perquè tombin per Vendrell, perquè facin l'aperitiu, si tenen ganes, si han vist alguna cosa per comprar. Després anem cap a la platja, anem a un restaurant de la platja i a la tarda fem Vila Casals.
1: Nosaltres
2: ho fem, la trobada sempre la fem al juliol, no, aquesta la farem a l'octubre. I després de la Fira de Santa Teresa.
1: Val.
2: Quan venen aquí, nosaltres diem al nostre poble que hem sopit, la gent es queda parada de la gentada que tomba el dissabte a la tarda. I diuen, als nostres municipis no hi ha tanta gent. Doncs, clar, els nostres ulls ja no ho veuen igual, no?
1: Sí.
2: Però els ulls de fora ens alaben al municipi.
1: Mira.
2: Ens diuen, quin munt de botigues que teniu. Clar, vosaltres que heu estat a Cervera, per exemple, Cervera és un carrer molt llarg, que abans havia tingut moltes botigues, ara totes les té tancades.
3: Això sí que és veritat, Cervera, això és el que em va impactar, que quasi no hi havia botigues.
1: És que és un mal endèmic, no només passa al Vendrell, sinó passa en molts municipis.
3: Però jo, en aquell moment, ja et dic, quasi fa 5 anys, encara em va xocar més.
1: Sí, ostres.
3: Perquè aquí al Vendrell teníem moltes més botigues, i allà, dic, aquest carrer que diu la Mònica, tan llarg, que és preciós, vaig pensar, ui, està molt buit tot això,
1: vaja.
3: Això és de tot arreu,
1: Clar, sí, és un mal endèmic, però això que s'ha de treballar i lluitar, digue-li políticament el que sigui per aconseguir-ho.
2: I a Sallent és un carrer que...
4: Hi ha un carrer que és molt gran, que va fins a la plaça aquesta on feien lo de les tapes i això, que també n'hi ha moltes de botigues, i botigues molt maques, per cert. Nosaltres vam entrar en un forn de pa preciós.
1: Que bé.
4: I no sé, si vam entrar en alguna tresca ja... Jo se me'n van les coses
1: clar,
4: del cap.
1: Clar. Bueno,
4: però la faig gran, també... Em faig gran. Però sí. També n'hi havia de tancades,
1: Sí.
4: També es queixaven. Clar, és que...
2: Això passa tot
4: els
2: arreu.
4: Pobles, com més a l'interior, pitjor,
1: Sí, encara aquí cap a la costa.
4: Jo soc de l'interior, i com més a l'interior, pitjor, perquè la gent té tendència a baixar cap a la platja.
1: Està clar. A menys
4: l'estiu. Llavors aquí, sí. Llavors aquí, clar, hi ha més moviment, però cap a l'interior n'hi ha més.
1: Sí.
2: Clar. Bé. Doncs això també, el dia de la trobada de guanyadors, també la gràcia és també deixar una estoneta perquè els guanyadors tomin i entren a les botigues.
1: Clar. Que també entra la promoció.
4: I ara els dissabtes hi ha feina, perquè moltes tanquen els dissabtes. Sobretot a la tarda.
2: Bueno, això ens va passar un any, i ara el que fem és el tomb al dematí. Perquè ens havia passat que llavors...
4: Clar,
2: passàvem pel carrer Major i el carrer Alt i ens trobàvem que moltes botigues estaven tancades. I aleshores, ara fem el tomb al dematí. El dissabte al dematí. I a la tarda som a Vila Casals.
4: És que és això.
2: Vull dir, és
1: la tarda. Està ben trobat, està ben trobat.
4: Quan jo treballava el dissabte a la tarda, era un dia que hi havia molta feina. Molta. Però ara no. Ara el dissabte a la tarda és més mort.
1: Sí,
4: llavors

0: Acabarem de fer números i explicarem com ha anat ja de manera oficial i farem el sorteig, que també és el que més ens agrada.
1: Jo, si em permets, afegiria una coseta. Com que tot això dels premis estan exposats al carrer Otto Ferrer, a la botiga Wisconsin, ens ha deixat tot una paret del seu aparador, i allà estan detallats tots els municipis i cadascú que regala. Us animo a que passeu per aquí a l'aparador. Bueno, i avui i demà doncs omplir moltes butlletes a totes les botigues on veieu el cartell, que aquest any també va acorde de la musiqueta aquesta, que representa un joc de taula, i doncs, bueno, aneu a mirar i ompliu moltes butlletes.
0: Fantàstic, i tant que sí, que no s'ho pensin.
1: Mateix.
0: Gràcies, fins
1: adéu,
0: bé.
1: Gràcies a tu. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
4: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de La Calaixera.
0: Com ja sabeu, aquest diumenge passa el Tour de França pel Vendrell.
5: Energia per recórrer carreteres infinites. Perseguir.
0: Aquest és un dels esdeveniments esportius més importants del món, m'atreviria a dir. Crec que és una de les terceres proves esportives més importants del món, i que en aquesta ocasió parteixen des de Tarragona i passen per, bé, certa part de la demarcació, passant per la capital del Baix Penedès i alguns municipis més de la pròpia comarca. Això vol dir que han de passar moltes coses aquest diumenge, que de fet ja estan passant a hores d'ara. Volem parlar de tot això, de què significa, del que ha de passar, i per això ens acompanya ja la regidora d'entitats esportives, la Mariona Figueres. Mariona, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Com estàs?
6: Bé.
0: Sí? Atabalada, oi?
6: Una mica atabalada, dels nervis,
0: clar.
6: Però bé.
0: És que, clar, de fet, de les teves regidories estàs en plena temporada alta, eh?
6: Sí, justament, no? Sempre diem, el Vendrell coincideix tot, doncs el Tour també coincideix amb un gran esdeveniment, que són les festes del barri.
0: Correcte.
6: Així que sí, la màquina està... Està al 100%.
0: Bé. Tot i que diumenge és com dia neutre, no, a barris? És a dir, no podem atribuir cap barri...
6: Sí,
0: França no. Fa alguna cosa, avança alguna cosa històricament, però no és el dia que toca.
6: No.
0: Així que queda...
6: Encara que ens salvem una mica per aquest motiu, però bé, sí que fan el repic, i amb els primers horaris, més o menys, passaven els ciclistes al moment de fer el repic, així que... El canvi horari també ens ha anat bé.
0: Va, he de dir que és un esdeveniment importantíssim, ja des d'allà. T'agradi o no el ciclisme, és xulo anar-hi, és anar a veure com és tota aquesta parafernàlia que porta una celebració esportiva d'aquestes característiques. Això sempre va per davant, eh? És a dir, que és una ocasió de veure un fet esportiu que és seguit a nivell mundial. Sí que és cert que també s'han de tenir unes quantes premisses que ara hem de parlar. Potser la més destacada és el tall de carreteres, i que afectarà carreteres importants de la comarca, sí, sí, i de la demarcació, i farà que una mica el diumenge al matí hi hagi com una operació gàbia i que les carreteres importants quedin tallades.
6: Totalment. Estem parlant del recorregut que surt des de Tarragona i arriba a Barcelona, passant pel Vendrell, que evidentment doncs afecta tot el tema que és la nacional, després va per la zona de costes passant per

0: per Calafell, Cunit, Sant Marc cap a Sitges, no? L'afectació és molt gran i estem parlant d'una càpsula de circuit, vull dir, el circuit estarà completament tallat durant tot el matí.
1: Exacte.
0: Llavors, l'afectació és més que evident, no només evidentment per nosaltres, que ja és força grossa, perquè al final doncs, divideix no? Potser la nostra columna vertebral, que és Jaume Carner,
1: clar,
0: ens la talla de punta a punta. Llavors l'afectació és important pel municipi, però si a nivell estatal l'afectació és molt important.
1: És important. Sí, per això que s'han de tenir molt en compte els desplaçaments d'aquest diumenge al matí. És això, comarca, demarcació, perquè una mica això, la gent pot entrar a la pàgina web oficial del Tour, que trobarà tota aquesta informació amb les etapes i tot plegat. Per entendre'ns, el diumenge l'etapa arrenca des de Tarragona, surt des de Tarragona, passa per les carreteres principals, per la Nacional 340, entra al Vendrell, segueix per Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova, Sitges, passa per les costes, Castelldefels, tota la façana marítima fins a arribar a la capital catalana, que faran pujada a Montjuïc, faran tres voltes a tot el que és el terme de Montjuïc i fins a acabar justament allà. Sí, és una mica que la gent que s'hagi desplaçat per aquests punts, jo recomanaria o avancen molt aviat al matí o molt tard a la tarda, però al matí migdia jo ho provaria.
0: Tot el que es pugui evitar, millor. Després, informar-se bé a tots els canals. Evidentment, la Generalitat doncs, ha anat informant molt bé de tots els talls, i després, doncs, depèn de la zona que hagis d'anar, buscar la informació precisa, no? Nosaltres també hem habilitat a la web un banner que et porta directament a la web d'esports i allà hi ha tota la informació dels talls i en cas que hagis de sortir o entrar al Vendrell, doncs per quines vies ho pots fer.
1: Val. Però la recomanació bàsicament seria aquesta, evitar desplaçaments.
0: Home, evitar la mobilitat al màxim possible i sortir al carrer a gaudir de la festa del Tour.
1: Exacte, tota la gent del Vendrell, de la comarca, és a dir, només que baixin de casa com aquell qui diu, ja es trobarà el pas del Tour. En principi, el tall de carreteres començarà a partir de les 9 aproximadament, fins al migdia, tot i que el pas dels ciclistes, del peloton que es coneix, està prevista cap allà 2:45, no?
0: Sí, correcte.
1: 2:30.
0: Exacte. El pas del que és el pilot, no? El ciclista sí que és a partir de 2:45, depèn la velocitat, doncs seran i 25 i 27, els càlculs diuen i 27 els més ràpids i 30 els que no vagin tan ràpid, vull dir que tampoc no varia massa. Evidentment, en el moment dels ciclistes doncs és el gran pas, és on televisivament també on més podem treure rèdit.
1: Val.
0: Però sí que hi ha el pas de la caravana, que és la gran festa, en definitiva.
1: Sí. Això, el pas dels ciclistes és relativament ràpid, s'ha de
0: dir,
1: moment. Però és cert que sí que durant tota l'estona i el pas de tota la comitiva és com molt atractiu, és molt xula, perquè veus el que mou, un esdeveniment d'aquestes característiques amb la policia, hi ha molta policia, molts Mossos, molta Guàrdia Civil, però això, els equips, els camions no, però els cotxes dels equips, les bicicletes que porten aquests vehicles de suport, publicitat, també es fa repartiment de material, que això també s'ha de tenir en compte.
0: Exacte.
1: Reparteixen samarretes, gorres i aquestes coses.
0: De tot, ens podem trobar que vagin llançant de tot, no? Que aquest és el moment del pas de la caravana publicitària, que és l'altre moment destacat de la jornada, diguéssim, que aquest serà una mica abans de 12:45 del migdia. Llavors aquest moment sí que és la gran festa. Estem parlant que la caravana passarà a uns 20 km per hora.
1: Val, ostres.
0: Tot el recorregut. I en canvi els ciclistes a la zona nucli Vendrell, per entendre'ns d'una manera, Jaume Carner, tot aquest tram potser passen entre 40 i 50 km per hora, però evidentment zones interurbanes si van a 80 km per hora doncs passaran per davant i com tanquis els ulls ja els has vist, no? És a dir, haurem d'estar ben atents, però sí que aquest pas previ de la caravana publicitària, doncs és la gran festa on tots els patrocinadors van llançant material. Bé, és a gaudir, no?
1: Val.
0: Són carrosses, podríem dir,
1: sí,
0: més que llavors són com a carrosses, aniran passant, potser una porta música, l'altra tira aigua perquè fa calor, l'altra un bidó, l'altra una samarreta. Bé, és un moment molt maco de viure, també un dels moments que potser haurem d'estar més alerta amb tema seguretat i de més, perquè és molt fàcil, entro i agafo la samarreta al circuit, no?
1: Val, no.
0: Amb precaució, sobretot.
1: Exacte, sí. Després en parlarem, temes de seguretat, perquè també sí. Hi ha establert no, com un protocol de seguretat mm-hmm. perquè les persones no acabin creuant la carretera d'un pas sí. a l'altre. Perquè, no ho hem dit, crec, no? El pas exacte pel Vendrell serà això, entren per la 340, entren, diguem, per Creu Roja, no? Per
0: sí,
1: entendre'ns,
0: sí, exacte, entren per allà la Creu Roja, uh-huh. llavors fan tota l'avinguda Jaume Carner, o sigui, carretera Tarragona, Jaume Carner, uh-huh. passant per davant de l'estació d'autobusos, antiga biblioteca, centre cívic, llavors baixaran al pont.
1: Per la banyera,
0: i giraran a la dreta directament.
1: Carretera Calafell.
0: Anant a buscar la carretera Calafell, passant tot per davant de tota la muntanyeta, uh-huh. davant de la Ferbe, també per entendre'ns, i ja busquen carretera Calafell.
1: Coll de Calafell, oi?
0: Sí, exacte, Coll de Calafell, llavors ja cap a Calafell ja entren per l'altra carretera.
1: Exacte, agafen la C31 i a partir d'aquí sí que ja travessen tots aquests municipis per la C31,
0: Sí, sí, ja és més recte fins a anar a buscar les
1: correcte,
0: costes, diguéssim.
1: Sí, després de Covella sí que després torna, diguem, a anar com cap a dintre la part interior de Vilanova i després ja també torna a recuperar altra vegada ja la carretera C31 passant per les costes,
0: sí.
1: etcètera.
0: Sí, de fet tenim com un punt característic perquè si mires el recorregut, les imatges que ens fan del mapa, tot és bastant recte. Hi ha un moment que fa una pujada i després torna a ser bastant recta i fa la pujada i fica al Vendrell.
1: Bé, sí, clar, és elevat.
0: Bastant al costat
1: elevat,
0: de la costa, sí. Però, clar, nosaltres estem una mica més endins. Clar. Llavors fa aquesta pujada, no? Mira, el circuit també ens fa destacar una mica.
1: Està bé, que... I jo crec que també el que s'intenta amb el tour, perquè també ara també en parlarem, el tour que porta també és això, no? És aquest foment del turisme, de l'entorn, d'on passa la pròpia cursa, etc. I jo sé que també sempre s'intenta que dins les possibilitats vagi per termes habitats, que és lo maco i són les millors imatges, no? Que no pas una carretera, com deies tu abans, no? Una carretera intercomarcal.
0: Hi ha gent que ens diu, home, hagués estat més fàcil que hagués passat per la variant, no?
1: Ja.
0: Dic, bé, poder més fàcil sí, però més maco no.
1: No?
0: I a més, dius, ha passat pel Vendrell. Si passa per la variant no diràs ha passat pel Vendrell, no? Diran, bueno, sí, vam passar per aquí al costat.
1: Correcte.
0: Però... No, que passi, doncs, també hi ha un punt molt maco que volem destacar bastant, allà davant del monument als castells, no? Uh-huh. Les lletres, el Vendrell, creiem que, bueno, també és una de les imatges que ens volem quedar, i després, doncs, que tothom pugui fer la fotografia una mica dels ciclistes amb el campanar de fons, doncs, identificatiu que això.
1: Ha de deixar imatges maques. Sí. A més, també això, els ciclistes, clar, per força han de baixar la velocitat quan entren al municipal,
0: exacte.
1: Perquè hi ha rotondes, hi ha revolts, i és lògic que hagin d'una mica de disminuir la velocitat i també fa que es pugui veure millor. Tot i que passa molt ràpid, eh?
0: Passaran a 50 km per hora,
1: clar, és que
0: i ja em diràs,
1: és
0: no?
1: És una bogeria.
0: Ja hauran passat.
1: Sí, jo he vist alguna volta en persona, he vist alguna volta a Espanya, una volta a Catalunya, i realment és que és una... Van molt ràpid, aquesta gent. Realment no estan per bromes i van molt, molt ràpid. I també un fet característic, aquests dies la gent que es mou per aquí ja ha previst que ja han començat a posar una mica aquesta part logística d'aquests, com aquest, no sé com se diuen, aquestes peces de plàstic vermell i blanc.
0: El que anem veient a tot arreu, que són aquestes peces vermelles i blanques, com dius, això són els New Jerseys, que li diem, són New Jerseys de plàstic, evidentment seran per fer talls de carrer, per fer indicacions de per on passar el circuit, sobretot primer per tallar, però segon pels ciclistes, no? Llavors, depèn quin punt, doncs es posa directament un New Jersey en comptes d'una tanca normal.
1: Sí.
0: També han pogut començar a veure que ahir van començar a col·locar el tema de, bueno, feixos de palla que protegeixen, doncs, sobretot algunes senyals o marquen on pugui haver un revolt, no?, de ciment o... sobretot quan arribes a rotondes, que hi ha normalment aquells triangles fets més com de ciment mateix, doncs hi ha marca perquè els ciclistes també vagin en compte. Però sí, aquests dies anirem veient ja moviment, suposo que avui, entre avui i demà, començant a posar tanques, que divendres quedaran totes les tanques posades, preparades, per diumenge fer el tall.
1: Perfecte, recordem-ho, aproximadament 9:30 del matí.
0: Sí, comptaria a partir de dos quarts de deu inici la previsió del tall, i mínim fins les 3 segur que estarà
1: perfecte,
0: tot allà.
1: Això ha de quedar claríssim en aquestes vies principals que ara hem explicat. Sí que les afectacions de mobilitat són molt àmplies també, si la gent, com deies tu, entra en aquests punts d'informació, pot trobar tota la informació per escrit, que va molt bé, també l'esteu publicant a través de xarxes, i també doncs hi ha informació específica als diferents punts d'urbanitzacions, com Oasis Park, Eden Park, la Muntanyeta, el Puig i el Pèlag, no? Clar, en principi sí que pot haver-hi uns entrades i sortides, entenc. No es recomanen, tornem-ho a dir, no es recomanen.
0: L'única que ens queda absolutament tancada és la urbanització Eden Park.
1: Val.
0: Sí que aquesta s'ha estat mirant, des del principi que ens van dir que el recorregut passava per allà, hem estat mirant opcions, però ha sigut impossible trobar un recorregut alternatiu per poder sortir de l'urbanització.
1: Llavors,
0: ja s'ha anat avisant a totes les associacions de veïns i de més, s'avisarà, Mossos, que serà qui controli que hi ha entrades i sortides, estaran allà, en cas d'emergència trucar al 112 habilitaran el punt. Si ha d'entrar una ambulància, evidentment, la prioritat és l'ambulància.
1: No pateixin, davant d'una situació d'emergència.
0: Esperarà el tur perquè entri l'ambulància, això que no dubtin. Ara, he d'anar a treballar, doncs el més probable és que no els deixin sortir. S'ha fet la previsió, també per això aquests cartells específics de cada zona que puguem enviar també, que els veïns ho sàpiguen, que en tinguin coneixement. Des de fa una setmana s'ha anat informant dels diferents talls i de les afectacions concretes, i sobretot aquesta, no? Eden Park, que podríem dir una mica la que més preocupa, en el sentit que no tens una sortida.
1: Val.
0: La resta, alguna sortida tens, evidentment tot el que queda cap a la part de muntanya, diguéssim, del tall, sí que hi ha molta més mobilitat, evidentment, i el que és zona platges, doncs a tenir en compte aquest, que el pas per creuar la Nacional, doncs tenim els passos que tenim, i amb això és el que hem d'anar gestionant.
1: Sí que queden accessos lliures, com seria la carretera de Valls, per exemple, és un dels accessos d'entrada i sortida que es podríem utilitzar. Exacte. Si no hem de travessar aquests carrers principals, s'ha de dir, per si hi ha alternatives. Tornem-ho a dir, la recomanació en aquest cas és no utilitzar
0: tot el que puguem evitar,
1: qualsevol tipus de desplaçament, perquè segurament seran vies que, com que tothom intentarà entrar i sortir per aquestes vies, que quedaran col·lapsades, també s'ha d'entendre, i això és important no fer-ho, això. Carretera de Valls, la 340 per carretera de Valls, tot just, també, i també les autopistes que han quedat com alternatives, la P2, la P7, si algú vol travessar.
0: Tenint en compte això, que per exemple la sortida P7 a Comarruga, aquella està totalment tallada.
1: Clar.
0: Aquella sortida estarà tallada. Llavors, els que som de la zona, que ens ho podem conèixer, si vens direcció Tarragona, doncs al final lo fàcil és desviar-te fins la Bisbal, i la Bisbal ja podràs sortir, depèn de la zona on vagis.
1: Clar.
0: Surts a Bisbal i per allà podràs entrar al Vendrell perfectament per la part per la carretera de Valls, no?
1: Molt bé.
0: Això però sí que estiguem alerta, perquè és molt gran les afectacions que hi ha, i això, no? Si hem d'anar, hi ha preguntes concretes que ja ens han anat arribant, anem donant resposta, tinc un casament a la platja, com arribo, els hotels, a més s'ha enviat la informació, si tenen grups que avisin, que amb el que deies, no? O que arribin amb molt de temps, o que mirin bé per on poden passar, perquè també un cotxe és una cosa, després un autobús, fer-lo girar potser, depèn en quina cruïlla o de més, doncs serà més complicat. Llavors, que estiguem ben alerta.
1: Sí, és un matí de paciència, s'ha de dir, paciència per part de tots aquestes casuístiques que poden ser molt particulars, però que es demana sobretot això, aquesta paciència per part dels usuaris. No ho hem dit, però també és lògic que per on passi el circuit, diguem, aquests carrers que hem dit, alguns d'ells ja no es pot aparcar, alguns sí que quedarà, és a dir, no es podrà aparcar en aquells carrers.
0: Exacte, tot el que passa al recorregut del Tour, tot ha de quedar buit, ha de quedar net per temes de seguretat. Que això no vol dir que després no hi pugui haver públic.
1: Al contrari,
0: no? És habilitar tot el circuit, durant tot el circuit pot haver públic, tot el que sigui el nucli del centre, no? Aquest que estem parlant sobretot, a Jaume Carner fins a carretera Calafell, doncs tot aquest nucli segurament estarà pràcticament al 100% vallat. Si no està vallat, hi haurà una corda per no poder passar. Sí que hi haurà moments que es podrà creuar a peu, però hi ha moments que estarà tancat absolutament, perquè en el moment que passin vehicles, passen vehicles molt ràpid, ciclistes, no es pot posar en risc ningú, ni els ciclistes ni el públic.
1: I pot ser molt perillós.
0: Sobretot respectar les indicacions, doncs, sigui policia, Mossos, Protecció Civil o els mateixos voluntaris que tenim.
1: Sí, que faran molta feina aquests voluntaris. Això, anem a aquesta part pràctica del públic, que es vulgui costar a veure el Tour, cosa que, tornem-ho a dir, recomanem moltíssim.
0: Sí
1: que és al migdia, sí que és l'hora punta de sol, farà calor, d'acord, sí, però d'altra manera podem aprofitar una mica, que també és intenció del tour, de que la gent doncs, bueno, aprofiti per sortir, per anar a prendre alguna coseta, sí, refrescar-se aquest munt de locals de restauració i de bars que tenim i que estan a tocar del pas dels ciclistes, doncs això, aprofitar per rehidratar-se, prendre alguna cosa, fer el vermutet, etc. Això, tornem-ho a recordar. El pas de la caravana serà aproximadament 12:23. M'agrada molt perquè les hores venen com molt marcades, eh?
0: És que així ens ho donen, eh? Per això anem al detall, perquè si diem a 2:15, potser depèn a quina zona arribis, poder ja han passat. Exacte. La caravana en aquest cas no, però el tour, el ciclista sí. Si vas a I-32 allò corrents, potser ja han passat.
1: Sí, sí. Llavors, això, la caravana publicitària està prevista a les 12:23, i això, i el pas del Tour de França a les 2:27. Però això, anem a aquestes recomanacions per al públic, que si acosti tu deies, principalment és això, no invadir la calçada, sobretot, sinó posar-se, si hi ha valles, darrere les valles, com és lògic, respectar les indicacions de l'organització, i també hi ha un fet que és, crec que molt poca gent coneix, que haurà vist que les motos dels Mossos o de la Guàrdia Civil, perquè em sembla que no sé si és la delegació... No sé,
0: en principi Mossos.
1: Amb Mossos, oi? Mossos. Doncs els Mossos, aquestes motos fantàstiques que tenen, veureu que moltes d'elles porten com unes banderes que són de diferents colors, i aquests colors indiquen alguna cosa.
0: Sí, és molt important estar al cas, evidentment, voluntaris, policia, qui hi hagi allà identificat, doncs anirà donant les indicacions, però sí que hem d'estar alertes. El moment que passi una bandera groga, que serà la primera que passi, és estiguem alerta perquè s'està apropant la cursa, llavors vol dir ja tothom fora del circuit, i estiguem alerta perquè en qualsevol moment poden passar.
1: Perfecte.
0: I en el moment que arribi la bandera vermella, aquí sí, ja és atenció màxima, perquè, com aquí diu, estaran passant.
1: Passarà
0: la moto amb la bandera vermella, però darrere pràcticament aniran ja els ciclistes o vehicles o la caravana o de més. Llavors hi ha l'última bandera, que és la bandera verda, que no vol dir que el circuit quedi obert o de més, sinó vol dir que aquella càpsula ha passat. Però podem posar un exemple tonto, que a un ciclista li han de donar aigua, o ha punxat més avall, han hagut de fer algun canvi i va més enrederit, doncs potser darrere la bandera verda ens passa aquest ciclista suelto o ens passa el vehicle d'aquest equip perquè ha hagut de quedar enrere per donar aquesta aigua, per fer aquest suport al ciclista o de més, no? Llavors és bandera verda, ja ha passat, comencem com a recuperar mobilitat, però no vol dir en cap cas que el circuit estigui obert.
1: D'acord. Però sí que
0: podem
1: que...
0: de seguir una mica alertes.
1: Exacte, sempre això, està atents a les indicacions de l'organització, que pot ser, doncs, això, voluntaris, vosaltres, gent de l'Ajuntament, qui sigui, o també, evidentment, de la pròpia policia, que indicaran quan ja tot quedi obert i ja, en certa manera, i entre cometes, tot entri ja a la seva normalitat. Però és això, és una prova molt xula. De fet, la Volta a Catalunya va fer parada, va arribar o va sortir del Vendrell fa uns quants anys, ho recordo, que va ser també un esdeveniment importantíssim i que ja una mica ja va ajudar a copsar quin tipus d'esdeveniments comporten això organitzativament parlant i de què signifiquen. Doncs ara amb el Tour de França doncs això es multiplica perquè evidentment és un certamen internacional. Clar, això ho portarà i és el que comporta, doncs, això, que la gent s'hi apropi, que ho conegui, que es doni a conèixer el territori, que es doni a conèixer el país, i en aquest cas el Vendrell, però també especialment per nosaltres. O jo m'atreviria a dir, diguem, tot aquest territori, des de Roda de Barà, Vendrell, que han sigut sempre poblacions molt ciclistes.
0: Sí,
1: el Vendrell,
0: sí,
1: per exemple, teníem un velòdrom que el teníem aquí a trucar, i del qual doncs hi ha hagut molta afició sempre del ciclisme, amb grans noms també del ciclisme aquí al Vendrell, que també una mica és com un homenatge cap a ells, no?
0: Per
1: recordar-ho, almenys.
0: És aquest punt, no? Evidentment, nosaltres tampoc hem pogut escollir massa. El circuit una mica ens ve donat, i un cop t'arriba, doncs, és aprofitar-lo al màxim. Però sí, està clar, sempre ha sigut una ciutat o un poble, com deies, molt ciclista. Hi ha molta afició per la bicicleta. Encara segueix l'afició per la bicicleta.
1: Sí.
0: Amb les penyes i diferents, doncs, tenen cada vegada ja més volum. A més, doncs, el clima que tenim ens acompanya, pràcticament és un esport que podem fer durant tot l'any, perquè ens acompanya molt. Llavors, sí, té aquest punt també romàntic, d'homenatge. Hi ha molta gent que ara et diu, sí, perquè per aquí havia passat, o ja havia passat una etapa del Tour, potser no teníem tanta afectació, però... I et van fent recordar, no? O et diuen aquest cas de... Sí, perquè per la volta, ui, Déu-n'hi-do la que es va liar, no? I dius, doncs això és el Tour.
1: Clar.
0: Encara és més gros, no? Com deies, és el tercer esdeveniment esportiu més gran del món, amb més visualitzacions del món, i l'ordre és Jocs Olímpics, Mundial de Futbol i el Tour de França.
1: Sí?
0: Vull dir, que, mira, ho dic, s'acorden els pèls de punta. També aquí, doncs, evidentment, per la part que em toca a mi, aquesta responsabilitat que tindrem, ja fa dos dies que no dormo i ja veurem què passa.
1: És que t'ha tocat com a regidora, clar, t'ha tocat com a regidora.
0: Però que també li donem aquesta importància com a municipi, que és un fet històric.
1: Sí.
0: Això és un fet històric. Que d'aquí uns anys veurem les fotos i direm el 2026 va passar el Tour de França pel Vendrell. Jo crec que ens hem de quedar amb aquesta part, d'ensenyar la nostra millor cara, en tots els aspectes, el diumenge, no només el diumenge, i aprofitar al màxim per gaudir d'aquesta festa també i formar part, no? Jo vaig ser voluntari, quanta gent ha tingut que va ser voluntari al Barcelona 92? Jo no hi era, però quanta gent ho diu encara, no? I ho recorda, doncs... Sí. Aquest puntet de...
1: No, està clar.
0: Jo crec que sí, que
1: sí,
0: és
1: a més, important. Aquest tipus de proves, el ciclisme, com que es mou pel territori, té molt de visual, no? Avui en dia estem amb la generació de tot allò que és visual o audiovisual, aleshores les imatges són espectaculars,
0: aquestes
1: imatges aèries, i en aquest cas veurem com...
0: Hi haurà alguna sorpreseta, així que qui es quedi a casa per la calor o de més, que estiguin atents al moment del pas pel Vendrell, perquè ja... Ho deixarem en sorpreseta, no ho explicarem.
1: Sí, perquè a vegades sí que hi ha certs punts que hi ha com clubs d'animació, no?
0: Sí, hi ha algun moment especial quan entrin al Vendrell i jo crec que a més això, doncs, per aquest punt de visibilitat, de donar-nos a conèixer, jo crec que és molt especial.
1: Que bé.
0: I esperem que quedi molt bonic, treballarem perquè així sigui, així que...
1: Esperem-ho.
0: Que estiguin
1: segur
0: atents
1: que
0: també des de casa.
1: Estic convençut que sí. Hem començat i acabarem amb aquesta cançó, que és el Doctor Prats, que és Energia, que és la cançó oficial, és l'himne oficial del Tour de França, el seu pas per Catalunya i per Barcelona, que també una mica bandera aquest Tour de França 2026 i que passa per aquestes nostres terres. Mariona, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i felicitats, abans m'ho ha estivat, 4.000 programes,
1: si no
0: m'equivoco.
1: Sí, sí.
0: Tot un honor estar aquí, i més parlant d'aquest gran esdeveniment. Així que gràcies, i com diu la cançó, molta energia per seguir tirant endavant aquest fantàstic programa.
1: I molta merda.
0: Gràcies.
1: Per vosaltres.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
2: Sempre, sempre amb la intenció d'intentar perdre, és això, també, la intenció d'intentar perdre la por a la tecnologia en totes les vessants i en tot allò que sempre ens explica en Joan Molines, que ens torna a acompanyar ja una setmana més. Joan, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Què dius? Com estàs?
3: Pues molt bé.
2: Sí?
3: Cansat, vinc... Bueno, cansat no, vinc atabalat.
2: Ai!
3: He arribat això just, he arribat fa dos minuts.
2: Sí, és cert, és cert.
3: I mira que sempre acostumo a venir amb temps, amb tot imprès, avui vinc amb un PDF al mòbil, com me l'he pogut fer, però bueno.
2: Ah, cap problema. A vegades és pitjor això, l'atabalament que no el cansament, em sembla.
3: Ah, no, jo ja vaig cansat cada dia, així que sí? Anar cansat no...
2: Sí, escolta'm, Joan, no és bo normalitzar-ho, això, eh? Ja sé que tu tens aquest esperit sempre d'això de treballar i de sempre i no posar-hi hores, i som-hi, però a vegades... Joan, ja sé que la feina és la teva passió. Ara faré una mica del teu psicoanalista.
3: Vale, papa.
2: És veritat, una mica paternalista també ho és. Clar, ja sé que tu t'apassiona la feina i que hi dedicaries les hores que facin falta, però a vegades s'ha de desconnectar, Joan. A vegades has de...
3: Bueno, jo tinc el gran problema de que desconnecto treballant.
2: Sí.
3: És el meu gran problema, o sigui, és com qui se'n va a jugar a pàdel, qui se'n va a la platja, qui se'n va a fer una birra amb els amics. A mi m'agrada tant la meva feina que jo faig altres coses de la feina, no, si algú m'agòbia per desconnectar no ho faig,
2: ja.
3: Però tinc el gran problema o el gran avantatge de que la feina és el que més m'agrada i tinc la sort de dedicar-me a una cosa que m'apassiona.
2: Ho dius de veritat, Joan, això?
3: Sí, sí, sí.
2: No us ho dius per cada bé, aquí a la ràdio...
3: No, jo, si algú vol venir a passar un dia, una setmana amb mi, veurà que...
2: Val, no, ja ho sé, que ja ens comencem a conèixer, i ja sé que ho dius realment així, però a vegades com és allò de... ¿Cuál es tu mayor defecto? Que soy muy perfeccionista, no? És una mica... No, que realment ens ho creiem, que ets un apassionat de la tecnologia, és obvi, i que això et porta justament a la teva feina.
3: És el peatge que vaig decidir pagar fa molt de temps, de vull fer alguna cosa gran amb la meva vida, m'he de sacrificar i estic disposat a fer-ho, llavors...
2: Sí, tio, estàs aconseguint fer alguna cosa gran o què?
3: Sí.
2: Sí,
3: encara queda molt per fer, però sí.
2: Sí, eh?
3: Sí, sí.
2: Que bé.
3: Espero venir amb algunes notícies que en principi ja les podria dir, però jo fins que no està res signat...
2: Sí?
3: Sí, no, tenim notícies guais i tenim projectes que podem fer programes sencers que són d'un àmbit molt, molt guai.
2: Sí?
3: És un àmbit de...
2: Això com ho dic, desconec, el vostre funcionament, però implica treballar amb grans empreses, desenvolupar grans projectes...
3: Sí, però no tant en l'àmbit privat, sinó en l'àmbit públic.
2: Àmbit públic?
3: Sí, perquè al final aquí podíem parlar de projectes privats i podíem dir lo bé que fan les coses o les que no, però ja. La idea d'aquest programa és parlar sobretot de la tecnologia, però...
2: Sí.
3: Però en principi ens han adjudicat un projecte molt gran, molt guai, amb un molt bon transfons, que espero poder parlar aviat. Però jo fins que no està tot signat...
2: No, ja fas bé.
3: Sí, en principi el farem nosaltres, però com ja he pres a base de...
2: No, fas bé.
3: Que fins que no està tot firmat, està tot consensuat i tal, millor no dir res...
2: No, fas bé.
3: Jo prefereixo esperar una setmana, dues setmanes, un mes, el que sigui, i ja vindrem.
2: Tampoc no t'apretaré, perquè també sou molt
3: d'això. És que si m'apretessis tampoc et diria res.
2: Clar, però ja ho sé. Oh, no em subestimis, Joan, no em subestimis. No. No ho farem, evidentment, i ja fas bé de no explicar-ho fins que no estigui realment allò lligat, el sac ben lligat, que diuen, Escolta, no és el tema, és que m'agrada molt parlar d'aquestes coses per tu, i més aquestes inquietuds que tens i aquests objectius, perquè, és a dir, el màxim èxit per tu, quin seria a nivell professional, Joan? Tu quan dius fer alguna
3: cosa... Sí.
2: De fer una cosa grossa, què vols dir? Fer? Crear un Apple o, saps? O crear
3: no sé,
2: un...
3: O sigui, com no sé fins on puc arribar, no sé què és el que vull aconseguir. O sigui, jo hi ha una cosa que és, òbviament, tenir diners al banc per no haver-me de preocupar dels diners.
2: Això
3: aquesta per mi és una de les coses més bàsiques de dir, voler canviar el món està molt bé, però jo amb ganes de canviar el món no em donen una hipoteca, no puc pagar la guarderia de la meva nena, no puc fer res d'això. Uh-huh. Llavors, l'estar, el que es diu... jubilat financerament, això espero aconseguir-ho amb no gaires anys. La meva vida és als 35, ara en tinc 32. Amb 35 tenia la tranquil·litat de que no he de preocupar-me dels diners.
2: Què dius?
3: És el bo que té el meu sector. O sigui, el meu sector és molt competitiu, és molt sacrificat, però hi ha el gran avantatge de que a dia d'avui encara no és impossible, pues, el vendre una empresa i el que te la comprin per molts... Òbviament has de fer molt bé la feina, per suposat.
4: Ja. No, clar, això no ve...
3: Però
4: no
3: ve de... jo sempre he pensat que si fem bé la feina, els clients estan contents i no fallem, l'èxit és una repercussió. Perquè vol dir que has anat vehiculant tot a la teva vida per arribar allà. Òbviament, si t'endeutes més de lo que hauries...
4: Clar.
3: Hi ha molts factors que fan que una empresa pugui... O sigui, pugui quebrar. Però... No, jo penso que al final amb això sigui any abans, sigui any després, no crec que quedi gaire. El que vull aconseguir, hòstia, no ho sé, perquè òbviament sempre és el... O sigui, jo el que sí que tinc molt clar és vull ajudar o vull que la meva tecnologia, la meva empresa ajudi el màxim número de gent possible. Encara ens queda molt de món per veure, llavors. No sé si d'aquí 2 anys arribarem al nostre sostre, si serà d'aquí 5 o si no el veurem mai. De moment, i això potser va una mica en contra del que diuen tots els experts en empreses i tal, és com no sé fins a on puc arribar, no sé quin és el meu llindar. O sigui, no... És sé on vull arribar, que és el màxim, però com no és algo tangible, no és... No, bueno, quan arribi a 1 milió d'usuaris o quan arribi a 50.000 clients, ja està, jo ja m'he passat el joc. No, és... Bueno, pues si en podem tenir 50, millor que 40, i si en podem tenir 100, millor que 90. Llavors, sempre és el anar una mica a més. I això és el que a mi almenys em manté amb aquesta gana, amb aquesta ambició de dir... És que, bueno, ens queda molt per fer. I jo sempre li dic a la gent que m'envolta, el dia que m'escolteu que no em quedi molt per fer, aquest dia jo faré un pas a l'esquerra, o a la dreta, digue-li com vulguis, i ficarem algú, o vendré l'empresa, o la tancaré, o ficarem algú. Perquè vol dir que ja hauré perdut la meva ambició d'arribar...
2: Sí, la motivació de... Sí. Bé, que no passi, doncs, eh? O que es vagi ampliant, eh? Aquesta motivació...
3: No, al revés, o sigui, ara que les coses comencen a funcionar, perquè hem passat moments complicats, i això si algun dia voleu fer programa de com és una empresa tecnològica, les coses bones, les dolentes, coses bones que hem passat, coses dolentes, jo encantadíssim de parlar-les, però, hòstia, hem parlat molt malament, hem menjat molta merda per arribar, per començar a arribar on estem arribant, o sigui, ens hem sacrificat molt, hem treballat molt, hem perdut equips, hem perdut clients, ens hem endeutat, ens hem arruïnat, o sigui, hem passat per moltes etapes que les havíem de passar, perquè gràcies a això estem arribant a on hem d'arribar. Hòstia, ara... Que les coses comencen a funcionar, anem a disfrutar una mica.
2: Que bé, no, i tant.
3: Que ho hem disfrutat molt, però vull dir, ara...
2: Sí, sí. Ara encara més.
3: Ara
2: no?
3: Encara més.
2: Amb resultats.
3: Si hem viscut tot això, l'únic que ens queda per viure és tancar l'empresa. És l'únic. Tota la resta ho hem viscut tot.
2: O sigui, bé.
3: Hem estat a punt de tancar-la, però no l'hem tancat. Hem estat amb diners negatius al banc, hem hagut de sacrificar-nos sense cobrar, hem hagut de passar per tots els processos que per mi és natural que una empresa com la nostra passi. Que és l'ideal? No, òbviament no. Però gràcies a això, pues, ara que comencem a veure la llum, o sigui, el primer raig de llum, hòstia, ens agafem allà i...
2: Que bé, més, que bé, que bé, doncs endavant. Molta força.
3: No és el recomanable, jo això no ho recomano. Jo no ho recomano si no estàs tan grillat com jo. Perquè és molt sacrificat. O sigui...
2: Clar, és el que jo et deia, no? Que jo quan t'ho preguntava amb sinceritat, i sé que em responies amb sinceritat, ho deia per això, perquè no tothom, de fet, jo crec que jo no seria capaç de fer el que fas tu o els sacrificis que segurament tu has hagut de fer.
3: És el
2: que és la gran diferència entre tu i jo, també t'ho
3: no,
2: dic.
3: No, hi ha diferència. O sigui, no hi ha una opció bona ni una opció dolenta. Cada un escull el que més li omple. A mi m'omple això. I jo he estat molts caps de setmana plorant sol a l'oficina perquè no veia temps amb la meva nena, clar. O sigui, quan la gent diu, és que et va molt bé la vida o no, jo no considero que em vagi bé la vida, jo tinc el sou que tinc i amb això estic feliç. Però la gent diu, és que lo estàs petando. Ja, però és que no ha sigut de la nit al dia,
2: no,
3: o sigui,
2: no,
3: ningú ha vist els dies que m'he quedat a dormir a l'oficina, les nits que no he estat amb la meva parella, els Nadals que no he pogut estar amb la família, ningú ha vist això. I això la gent no ho valora, i tampoc ho sap, ni ho té per què valorar, ni molt menys.
2: Yeah.
3: Però, hòstia, jo que ho he viscut i que sóc el que ho he sacrificat, hòstia, pues, que mereixo que les coses em vagin bé? Crec que sí. Que treballo molt perquè les coses em vagin bé? Sí. Que treballaré molt més perquè les coses em vagin millor? Per suposat. Per suposat.
2: Sí, bé.
3: És recomanable? No. És gratificant? Per mi moltíssim.
2: Yeah.
3: Que llavors, si no estàs disposat a sacrificar, que la gent segurament té camins molt més fàcils per arribar on estic arribant jo.
2: O no.
3: A mi és el camí que m'ha tocat.
2: Que tu has triat, no?
3: I és, les meves decisions és on m'han portat.
2: Això sí, quan
3: que me n'arrepenteixo? No, ho tornaria a fer. Coses diferents. Però que tornaria a passar per allà per on vull arribar?
2: Es va, bé, ets molt jove, Joan. Sí. 32 anyets que has dit sí. que tenies. Això no sí, res.
3: Sí. No, per això ja estic amb una vitalitat brutal. I espero fer-ho ara per no haver-ho de fer després. Que després em pugui liar amb altres temes, perquè sempre em liaré, però que el sacrifici d'ara valgui la pena amb tot, amb l'aspecte econòmic, amb l'aspecte de qualitat, amb l'aspecte de tranquil·litat, amb tot. Mm-hmm. Perquè si no... O sigui, que el normal és que no vagi bé i que hagi de tornar a començar des de zero. Però com fallar, sé que està allà, però no és una cosa que contempli, doncs sempre lluito pel sí. El no sempre està allà.
2: Sí, sí, és veritat.
3: Sí, hi ha massa gent et diu que no a la vida. Sí, hi ha massa gent et diu no perquè no ho has d'intentar, no perquè...
2: No cal ni que t'esforcis, no perdis temps.
3: Sí, hi ha massa gent que ja t'intentarà enfonsar. Pues, gent, que no sigui un mateix el que,
2: sí, sí, de fet,
3: el que s'enfonsa.
2: L'autocensura sempre és la pitjor de les censures, eh?
3: Sí.
2: Dic autocensura perquè ho porto una mica amb el terreny, no sé què seria. No, l'autolimitació potser seria, no?
3: Sí.
2: Limitar-se a un mateix és el pitjor que existeix.
3: Sí, a veure, òbviament, si jo volgués ser Messi, no puc ser Messi. Per més que vulgui, per més que ho desitgi, per més
2: no,
3: que entengui,
2: evident,
3: mai seria Messi.
2: Per això que mai intentaries...
3: Però són els meus límits, llavors.
2: Clar.
3: Tot el que no sigui el meu límit, vaig a ser el millor.
2: Que bé.
3: Sempre, amb tot el que això comporta, que no sempre és saludable. Jo reitero que...
2: Jo també, veus, jo començava per aquí, de fet, començàvem per aquí una mica, de dir, ostres, Joan, però no, ja veig, evidentment, que això ja va amb el teu caràcter i la teva manera de
3: moment,
2: fer,
3: sí.
2: I que potser parat faria més mal que no pas seguir, no sé si m'explico.
3: Jo no puc estar parat.
2: Per això.
3: Jo m'avorreixo molt.
2: Jo sé que, endavant.
3: Jo estic dos dies sense agafar un ordinador i fer alguna cosa del que m'agrada, ja no parlo de feina, alguna cosa del que m'agrada, no sé què fer. Hi ha dies que sí que és el que li dic encefalograma plano, que és enfio sí. coses de fons i ni ho miro, o sigui,
2: sí.
3: desconnecto, però són dies molt puntuals quan ja estic escoltant.
2: Perquè, escolta, ja, perdona, pregunta personal, i amb això entrarem al tema. Tens hobbies, és a dir, què t'agrada? És a dir, totes vas amb la tecnologia, quan tu, o fas alguna cosa més física?
3: M'agrada menjar.
2: Bé, bon tema, i tant, bé, bon tema.
3: M'agrada menjar, m'agrada cuinar. O sigui, a mi el menjar em canvia el dia. Puc estar, per exemple, avui he tingut un problema que no he pogut esmorzar, hòstia, doncs avui vinc més a risc, però hòstia, ja per dinar doncs m'agafaré un plat que em vingui de gust, perquè a mi el menjar em canvia.
2: Sí.
3: O sigui, tinc la sort de que la meva família ha sigut família de restauració, no de restaurant, però de restauració i de bona qualitat de menjar tota la vida. Llavors, a mi, en aquest aspecte, m'han malcriat. O sigui, jo arribava a casa i tenia... tortellinis de pasta fresca, salses caseres, o sigui, amanides, o sigui, la meva família, el món culinari, agrada molt.
2: Sí,
3: jo he crescut així, i hòstia, per mi és part del meu...
2: Fantàstic, bé.
3: Del meu dia a dia. M'agrada... Hòstia, m'agrada... No, estar en un lloc que no hagi de pensar, per exemple, estàs, jo què sé, a la piscina, m'agrada disfrutar el moment d'estar a la piscina cremant-me o no fent res. Jo adoro molt aquells moments, adoro els moments d'estar amb la meva nena, amb la meva parella, el fet del que a mi em fa feliç. Hòstia, m'agrada anar a pàdel, sí, jugo a pàdel quan puc, però no és allò de que sigui el meu hobby. M'agrada perquè em desconnecta, però com la feina la disfruto més, doncs si he de disfrutar alguna cosa, doncs vaig cap al que disfruti més. Llavors, disfruto molts pocs moments, però els disfruto molt intensament. O sigui, una bona copa de vi, anar a un restaurant on es mengi bé, no, que no sigui el simil, que sigui car, sinó que sigui un restaurant on, hòstia, disfrutis el menjar, disfrutis el servei. Si m'agrada viatjar, m'agrada viatjar perquè provo altres restauracions, altres gastronomies, altres cultures, i ho intento fer amb la mesura del
2: que fantàstic, molt bé.
3: I òbviament també m'agrada anar algun dia amb els meus amics, fer una birra amb ells i tal, però no és el que faria cada dia... Ui, perdó. Sí, perquè no... O sigui, m'omple, però hi ha coses que m'omplen més. I de moment, sempre dir-ho pel que m'omple més. Quan l'altre m'omple més, quan trobi un hobby, sigui, no sé, anar a fer paracaidisme, per exemple...
2: O anar amb bicicleta, ara tothom va amb bicicleta, ara, no?
3: Ja, però és que no...
2: No t'atrau.
3: No. Doncs ja m'hi dedicaré. De moment, faig el que més m'omple... I a vegades també és el més sacrificat.
2: Ja està, gràcies per ajudar-nos a conèixer-te una mica més, eh?
3: No, sí, jo encantadíssim. Jo sóc un llibre obert, o sigui, l'altra cosa no. I parlo molt poc de mi perquè sempre penso i tinc en aquest comet, entre cometes, la falsa modèstia de que a qui li interessarà el que jo hagi d'explicar.
2: No, jo penso que...
3: Però sí que penso que que, hòstia, tinc punts de vista a vegades una mica diferents de lo que pot ser, entre cometes, normal. Mm-hmm. Tot és normal, eh?
4: Sí.
3: Però vull dir que no sigui lo que és més comú. I, hòstia, doncs cada vegada em vaig obrint una mica més a explicar la meva història, què sento i tal. És una cosa que m'he treballat amb mi mateix, perquè sempre pensava, i jo ara que li he d'explicar amb el Pere, a què feia amb la meva vida? Que ella té les seves mogudes. Però sí que és... Que, hòstia, jo una cosa que faig també molt és preguntar sobre els altres. Ahir, per exemple, estava per Twitter i vaig veure un tio que seguia emprenedor que explicava... Hòstia, he estat els últims mesos molt desconnectat perquè he hagut de tancar l'empresa, no ho he passat bé, he tingut molta ansietat, i em va sortir enviar-li un missatge privat a Twitter: escolta, no ens coneixem de res, l'únic que compartim és que ens agrada molt la nostra feina i que ho hem passat molt malament, si en algun moment necessites parlar, aquest és el meu número, i jo encantadíssim que encara que no ens coneguem de res, pues, hòstia, si et puc tirar un cable perquè puguis obrir-te amb algú que et digui, o amb algú que t'escolti, que a vegades amb que t'escoltin
2: és suficient. Avui en dia, si l'escolta activa, és
3: pues ho vaig fer, i mira, vam estar parlant per la nit i tal, i ara segurament setmana que ve quedem per prendre alguna
2: cosa.
3: És un món tan petit el nostre, i és tan solitari moltes vegades, que em surt el, hòstia, pues si el Pere, fiem l'exemple, el Pere és emprenedor i fica algú dolent o algú no tan bo, hòstia, em surt de dintre el dir, escolta, si necessites parlar, aquí estic, perquè jo ho he necessitat moltes vegades,
2: sí,
3: ningú m'ha tirat aquest cable, primera, perquè no ho he expressat, i després perquè potser no podien, o no tenia ningú al voltant que m'entengués de la forma en què jo ho estava fent, que és, estic sacrificant pràcticament tot. L'últim que necessito és que algú em digui, és que s'ha sacrificat molt, ja, en soc conscient. O sigui, altra cosa no, però en conscient soc. Llavors, hòstia, algú que últimament faig és això, és de forma totalment genuïna i altruista, sense esperar res a canvi, si puc dedicar-te el més preciat que tinc, que són, fica-li, no, temps, pues mitja hora, amb què tu puguis estar millor, pues jo content de poder-ho fer. Perquè jo ho he necessitat moltes vegades i no ho he tingut perquè no ho he expressat.
2: Sí, i tant.
3: El que fa és, ho expresso i a qui li agrada bé i qui
2: no,
3: el problema és seu.
2: Correcte.
3: Perquè no fa mal a ningú.
2: No, això mateix. Bueno, doncs mira, aquest fet de venir cada setmana aquí a la ràdio és un bon exercici.
3: Sí, a mi m'agrada perquè em fa desconnectar, parlem de temes diversos, m'obliga a, encara que siguin 10 minuts, a preparar-me un programa, a pensar què podem fer, a la improvisació de... Hòstia, jo avui no sabia que anava a parlar de mi, jo avui venia a parlar del...
2: No, sóc introductòriament, a mi...
3: Dels tres blocs que...
2: Sí, jo sóc un apassionat, i a vegades hem parlat, jo sóc un apassionat de... A mi m'agrada molt, diguem, de la meva feina, diguem, el format d'entrevista és el que més m'agrada, perquè és el que més he treballat durant els anys, però m'agrada molt el context personal, saps? No aquest personal de xafarderia, que s'entengui, sinó sobretot aquest apartat vivencial, com tu ara molt bé estaves fent, no? De dir, ostres, he arribat fins aquí, però és això, ostres, m'ha costat, i m'agrada que els convidats o la gent amb qui parlo, que sigui totalment sincer. I un dia em vam parlar, que és el meu objectiu sempre en una conversa, parli amb qui parli, és trencar aquesta línia de flotabilitat, no, vull dir, oblida tant que estem a la ràdio, no intentis quedar bé, no intentis explicar-me coses per vendre'm la moto, no, vull que tu siguis sincer, que siguis natural, com jo intento ser-ho.
3: Sí.
2: I quan et pregunto si realment estàs bé, doncs que dius, sí, doncs estic bé, no? O no sé com dir-ho, però que sigui el més sincer possible.
3: Sí, aquí sí que és veritat que jo això m'ho he treballat molt, o sigui, he fet molta retrospectiva amb mi mateix, he agafat coach perquè, per desgràcia, vivim en un país on, si dius que et va bé, tens sort.
4: Sí.
3: I si dius que et va malament, ja t'ho vaig dir.
4: Sí.
3: Llavors, això no ajuda res a obrir-nos. O sigui, és igual, sigui un pare, una mare, un amic... O sigui, l'últim que necessita una persona que t'està dient que no està bé és que tu li diguis, és que veus com t'ho vaig dir i el senyalis i el fallis... No, és... Ok, estaves avisat? Has arribat aquí? Què podem fer? Perquè el passat ja no podem tirar. O sigui, què podem fer? Tenim solució, és una solució a curt plaç, és una solució a llarg plaç, és algo que podem controlar, és algo que no podem controlar, perquè si no podem controlar, per què ens preocupem? Si no podem controlar, escolta, no pots fer res.
4: Llavors,
3: per què et sobrepreocupes? Llavors, hòstia, el simple fet de moltes vegades dir no estic bé, ja et veuen com a dèbil, et veuen com que no ets un referent... Pues jo em sento molt més bé, i em sento molt més fort i molt més empoderat, que es diu ara, dient que no estic bé i obrint-me i no estic bé, no passa res, ja està. O sigui, la vida és això, la vida té bons moments, la vida té mals moments.
4: Sí, no tan bons.
3: Si el fet d'expressar-ho per tu és un problema, el problema és teu, no meu.
4: Ja, sí.
3: Perquè jo no t'estic fent cap mal a tu, jo t'estic dient no estic bé o necessito ajuda. Si això em fa menys home, el que es diu ara, no? És que els homes no podem estar malament ni podem plorar. Jo sóc el primer que ploro i sóc el primer que estic malament.
2: Sí.
3: Si això em fa menys home, el problema el tens tu i no el tinc jo. L'altra cosa és que tu em diguis algo normal i jo m'ho prengui malament i llavors aquí ja entraríem amb matisos i tal. Però si jo, pel fet que sigui, em sento malament, he de tenir la total confiança i el meu espai per poder dir estic malament. I si algú no ho accepta, el problema és
2: el problema, correcte, tu no pots anar més enllà, està clar, està clar.
3: Mentre el que faci jo no et fa mal a tu.
2: Hosti, Joan, mira, que interessant aquesta conversa inicial.
3: Bueno, si entréssim aquí a filosofar, estaríem... No, però és un tema que m'agrada molt i que intento, no ser un exemple, però que intento que la gent que podem començar a tenir èxit, i l'èxit és molt ambigu, per alguns és diners, per altres reconeixement, per altre és deixar un llegat, cada un té el seu tipus d'èxit, però, hòstia, per la gent que mínimament ens pot començar a anar bé la cosa amb el que naltros, cada un de naltros considera anar bé, hòstia, el poder-ho expressar tan bo com dolent, doncs mira, em van bé les coses, però estic deprimit.
4: Que bé. Sí, sí,
3: i
4: sí.
3: Això passa molt amb jugadors.
4: Sí.
3: Gent que té molt d'èxit i els diners ja no són un problema per ells, diuen, jo és que he estat deprimit 2 anys, i en connecta aquests, o gent que s'ha passat el joc, com ara es diu, que és, ja ho tenen tota la vida, i no són feliços.
2: Ostres. Sí.
3: És curiós, és un tema...
2: Cert, un tema important,
3: És un tema important.
2: Això guanyaríem amb la salut mental, a tot plegat, el benestar emocional, que són temes importantíssims. Sí. Bé, interessant, en podem parlar, ho podem desenvolupar altres dies, també, Joan.
3: El dia que vulgueu en podem parlar d'això.
4: Fantàstic.
3: A veure com ho veu cada un, perquè jo al final tinc el meu punt de vista, no és el correcte ni l'incorrecte,
4: és el
3: meu punt de vista.
4: És el teu.
3: I amb el que he decidit pues viure i el com ho he decidit veure-ho. A partir d'aquí, cada un agafa el que cregui que ha d'agafar, i si no agafa res, jo content de que almenys hagi aguantat fins aquí. I si agafa alguna cosa, pues content també.
2: Clar, és això, és la llibertat que qüestiona els altres, d'això, no? D'agafar-ho o aprofitar-ho o no, que nosaltres recomanem que sí. Bé, anem cap a la qüestió del tema d'avui, que de fet tampoc no va massa allunyat d'aquí, no? De retruc, crec, no? Quan parlem això, perquè avui en principi volem parlar de l'empresa a l'estiu, de si les vacances, no, el descans, etc, i sobretot a nivell tecnològic, de fet, el subtítol de l'episodi d'avui, que diu fins on deixem que la tecnologia agafi el volant de cara a l'estiu, s'entén, no?
3: Sí.
2: I una mica anem cap aquí, no? Què fer a l'estiu, si tancar o no tancar, o deixar que la tecnologia s'encarregui del negoci.
3: Sí, he portat aquest tema perquè just ara que comença l'estiu, que va començar fa uns dies, hòstia, molts dels nostres clients sempre estan preocupats, perquè al final una empresa, pensem que es crea per guanyar diners. Hòstia, si jo tanco l'estiu, deixo de guanyar diners.
4: Sí.
3: Clar, hi ha negocis i negocis. Clar, si tu tanques un restaurant no guanyarà diners, i si tu vens roba, no guanyaràs diners, i si tu talles cabells i tanques, no guanyaràs diners.
4: Clar.
3: Hòstia, hi ha negocis que poden més o menys funcionar durant l'estiu. Potser no guanyaràs igual, però de tenir 0 a tenir 100, doncs potser un 70 ja m'està bé, o potser un 50.
4: Sí,
3: llavors
4: sí,
3: tenim
4: sí,
3: molts
4: sí.
3: clients que ens demanaven, hòstia, jo aquest estiu tinc 4 persones de vacances, o 5, o una, o les que siguin, o jo agafo vacances, el meu sistema no pot deixar de funcionar, perquè la gent té preguntes, perquè la gent vol comprar, perquè la gent vol reservar, perquè la gent vol fer el que sí. Què podem fer? Llavors, en aquests últims mesos ja hem estat treballant amb moltes estratègies tecnològiques per donar tranquil·litat a les persones, als nostres clients, en aquest cas empresaris o comerciants, perquè quan tinguin manca de personal perquè estan de vacances o perquè quan ells estiguin, doncs estiguin una mica més tranquils en què la part tecnològica no serà el gran problema, que és, si jo no tinc una web on no em poden reservar, em poden trobar, ja, però si ningú pot agafar el telèfon, qui ho fa? Bueno, doncs trobem formes de que tinguis un calendari disponible, que aquest calendari estigui sincronitzat en temps real, que la gent pugui entrar i reservar-te, que pugui comprar per internet, o sigui, trobar diferents tipus d'estratègies tecnològiques, que no és res de l'altre món, moltes d'elles, però que tu puguis estar a la platja, a Roma, o a casa teva, sense haver d'estar davant d'un ordinador o sense haver d'estar a la botiga i que el teu negoci segueixi funcionant. Llavors, com últimament hem estat treballant amb això, crec, o m'ha semblat un tema interessant, el dir com ho fem nosaltres, quins aprenentatges hem fet i què és el que la gent més està fent servir perquè aquest estiu doncs el negoci li funcioni no sol, però d'una forma més
2: bastant
3: autònoma.
2: Més autònoma. Clar, depèn molt, el que dèiem, depèn molt del negoci, sí, no, de que si hi ha una exposició directa al públic o no, etc. Suposo que, i buscant sempre la mitja de tot, suposo que un híbrid seria la solució, no? És a dir, no perdre el contacte de la teva clientela durant l'estiu, és obvi, no desaparèixer durant tot el mes d'agost, si és el cas, o el setembre, octubre, perquè també estem en un lloc de costa, i jo també és un hàndicam, a l'hora de fer vacances en aquestes èpoques estivals o no, però suposo que una mica, ara potser vaig pel final, però suposo que és això, no? Que és que està, això, no una desconnexió total amb la teva clientela, sinó que si algú truca, té alguna consulta, doncs pugui trobar algú o algú que els pugui atendre, però clar, mantenir la productivitat al 100% tampoc no crec que sigui possible, no?
3: És inviable.
2: No és possible.
3: No. No, inclús per nosaltres que estem molt digitalitzats internament, sí. Si jo, per exemple, el Pere, que és una de les persones que va venir el seu dia, ha estat de vacances 4 dies, jo tinc 8 hores menys d'una persona que em produeix, sí, em produirà 10 vegades més,
2: ja.
3: Però tinc 8 hores menys d'una persona. Per més automatitzat que ho tingui tot, si aquesta persona té una responsabilitat, si aquesta persona està de vacances, aquesta responsabilitat algú l'ha de cobrir. Això vol dir que si algú l'ha de cobrir, s'està deixant de fer alguna cosa. Llavors, es pot arribar a fer fins a un punt? Es pot arribar a fer molt, però si part del negoci depèn d'unes hores d'una persona, podràs mitigar-ho, però mai suplir-ho. Perquè si no, per què tens aquesta persona? Si jo el puc suplir,
2: per què
3: vols aquesta persona?
2: No tindria sentit, no?
3: No tindria sentit tenir aquesta persona, no sé que la vulguis tenir, perquè és el teu millor amic. Vale, perfecte, cap problema. Però si hi ha algú que és 100% substituïble, lo normal és que aquesta persona ja no hi fos, perquè és 100% substituïble.
2: Clar. I en aquesta pregunta de tancar o no tancar, també segur que la resposta pot ser molt dispars, Però clar, no, clar, opteu per tancar o fer torns, si la plantilla t'ho permet, no? No sé quina opinió...
3: Jo
2: potser com a empresari, també,
3: Nosaltres fem torns, jo no em puc permetre tancar, perquè...
2: Vosaltres no tanqueu, Goyle no tanca l'estiu.
3: Si Goyle no tanca, en tot l'any tanca el dia 24 de desembre, tanca el dia de Reis, però nosaltres, amb jornades, o sigui, dies laborables, obrim tots. I dies laborables, o sigui, dies festius, que siguin només a Catalunya, sempre hi ha algú de guàrdia, perquè tenim clients fora.
2: Clar.
3: Tu al client de Madrid o al client de Portugal no li pots dir, no, és que com és festa al meu poble, ja avui tanco, no. Sí, som una empresa sèria i sempre hi ha d'haver algú, que és el que li diem, algú de guàrdia o algú de backup. I aquí, responent a la teva pregunta, nosaltres tanquem dies puntuals, dies de festivitats generals i tal, però sí que és veritat que tenim moltes eines que fa que la gent ens hagi de trucar poc, en el cas d'incidències i tal, i fa que, per exemple, quan sigui festa major al Vendrell, jo tingui el mòbil a mà, però estigui bastant tranquil de que només em truquen si és una urgència, perquè ja hem ficat moltes capes perquè només ens arribi una trucada real.
2: Val.
3: Si és que el sistema no ha sabut com resoldre-la. Hem invertit molt de temps i diners en fer que el nostre sistema sigui autònom, o sigui, la nostra empresa sigui bastant autònoma.
2: Val.
3: Però sí que és veritat que sempre hi ha algú que et pot parlar per WhatsApp, i en aquest cas, si és crític, ho responem al moment, sempre quan ho veiem al moment, si no responem l'abans possible, i si no ja ho responem el dia següent.
2: D'acord.
3: També hem d'educar els nostres clients a que, si és dia de Reis, el dia de Reis no es treballa.
2: No, clar, això sí que també hi ha d'haver una mica de consciència per part de la clientela, no? També, que no tot s'hi val.
3: Que molta gent no la té.
2: No, la majoria, no entenc.
3: Perquè com es pensen que per pagar-te és el seu esclau,
2: ja.
3: Doncs et truco a les 11 de la nit. A mi si em truques a les 11 de la nit, jo te l'agafaré. Però si em dius que és perquè no saps com crear un usuari, quan t'he ficat 40.000 formes de que puguis crear un usuari sense haver-me de trucar, la següent ja potser no te l'agafo a les 11 de la nit.
2: Ja.
3: Perquè és com el conte de la caperucita i el lobo.
2: Sí, sí.
3: Si tu avises la primera vegada, doncs et faran cas. Si avises la segona, et faran cas.
2: Si
3: la tercera, ja cada vegada menys. I això és una forma d'educar. Per què? Perquè hem invertit molt de temps i diners en crear un sistema que tu, si vols crear un usuari, o si vols consultar el control horari, o si vols preguntar-li quin horari tens disponible demà, ja no m'hagis de trucar.
2: Sí,
3: i,
2: sí, sí.
3: I és un sistema que pots arribar per múltiples vies.
2: Val. I és això, aquesta tecnologia que et permet automatitzar aquesta comunicació amb la clientela, que veig que una mica anem cap aquí, que es veu que és el més important de tot, a l'hora d'això, a banda de la productivitat. Però on passa? Passa per trucades, per contestadors automàtics, ara estan molt de moda els chatbots aquests, no?
3: Sí, passa per diferents capes. Com ho treballem nosaltres. Nosaltres tenim dos tipus de clients. Tenim un tipus de client, però tenim dos tipus d'usuaris. tenim l'usuari, que és l'empresa com a tal, que poden ser l'empresari, els treballadors, o sigui, el nostre client, i després tenim l'usuari del nostre usuari.
5: Val.
3: O sigui, tu imagina que tens una empresa, Acadèmia d'Idiomes. Doncs el client de Goil és l'Acadèmia d'Idiomes. Val. Però el client de l'Acadèmia d'Idiomes és el pare, la mare, el nen, qui sigui. Llavors, nosaltres hem muntat sistemes que fa que el client final, o sigui, l'usuari final, que és el client del nostre client, ja no li vagi el nostre client, o sigui, que ho pugui resoldre pràcticament tot des de l'aplicació, des del sistema que faci servir, perquè no hagi de trucar el nostre client, que el client es trucarà en altres, i que el nostre client també tingui les seves eines per consultar de forma totalment diferent el que pugui necessitar. Llavors, aquí és, depenent, ens integrem amb trucades, o sigui que tu truquis amb un número i et surti un assistent d'intel·ligència artificial que tu puguis trucar, i que arribi un punt del flux que determini, vale, ja no tinc més informació, ja no sé què més fer, llavors et passo amb una persona, o t'obro un tiquet, per exemple.
5: Val, sí.
3: Depenent de la gravetat i tot. Després, automatitzacions via chatbot, o sigui,

0: les teves dades, sobre com interaccionen els teus usuaris, o sigui, té tot el know-how que se li diu sobre la teva empresa. Llavors, amb un 99% et respondrà el que tu li estiguis preguntant. Si li respons com fer una truita, doncs potser no t'ho sabrà respondre.
1: Ja.
0: Perquè, o sigui, si no saps fer una truita, a mi tampoc m'hauries de tocar per com fer una truita. Llavors, ja ens hem cuidat molt de que l'assistent virtual tingui tot el coneixement de l'empresa, com funciona, per què funciona, com factura, quan factura, o sigui, tot el que l'empresa està fent servir perquè jo li pugui preguntar d'una forma el més tonta possible i entengui el...
2: Val, sí.
0: I això ens ha baixat el ritme de trucades.
2: Sí?
0: Totalment,
2: ostres.
0: Sí. Sí, perquè et fiquem vídeos, et fiquem un chatbot, et fiquem articles, o sigui, et fiquem diferents capes perquè si t'agrada llegir, puguis llegir, si ets el més vago del món, ho puguis fer servir també, i si el sistema falla, que a vegades el sistema falla, el nostre assistent detecta aquest fallo i interpreta el fallo i et diu, vale, t'acaba de fallar perquè el número de telèfon que estàs introduint ja existeix. Perquè si no, em trucaràs a mi i diràs, és que el sistema falla.
1: Yeah.
0: I és veritat, el sistema et falla.
1: Clar, falla.
0: Però no és que el sistema funcioni malament, sinó el sistema falla perquè estàs creant, per exemple, si estàs fent alguna cosa que el sistema no t'ho permet fer, que és tenir dos usuaris amb el mateix número
1: de telèfon. Sí, sí,
0: clar,
1: sí.
0: Si jo et dic, el sistema falla, ok, per què falla? He d'invertir temps jo com a Joan, mirant, entrant al sistema, i ho acabaré trobant, vale. Però si el sistema, que ja coneix tot, té accés a tot el sistema com a tal, ja detecta que hi ha un error, interpreta l'error, perquè l'error està ben tipat, o sigui, està ben tipificat, que vol dir, l'error diu exactament el que és, i fa maig amb, vale, diu que és això, consulto la base de dades, veig aquesta limitació, ja està, ja ho tinc. I li dius a l'usuari, estàs intentant crear un usuari amb un número repetit, per favor, creant un amb un número diferent. Això ens evita que l'equip de suport hagi d'estar pendent de preguntes no tontes, sinó de preguntes que poden ser resoltes de forma automàtica.
2: Val, val, sí, sí, sí,
0: i això fa que jo pugui estar a la platja, per dir-te alguna cosa, prenent el sol, i que sàpiga que només em trucaran en cas d'urgència, la majoria de vegades, perquè el meu sistema és tan potent que detecta totes aquestes coses i li resol el dubte a l'usuari sense haver-me de trucar. Dones un millor servei a l'usuari i evites les trucades.
2: Que no, clar, clar, clar, que és això, que estàs de vacances i estàs descansant, no?, en aquest cas.
0: Bueno, ja no tant de vacances, sinó...
2: Bueno, o fent una altra cosa, clar, és evident.
0: Jo ara estic aquí a la ràdio.
2: Dedicant el temps a altra cosa, és veritat.
0: A mi ara em podien trucar i sí, dir-me, sí, sí, el sistema t'està petant. No, ja evito que a mi i a ningú de l'equip ens arribin trucades que no són realment importants.
2: Val, val.
0: Òbviament hi ha clients i clients, però val, la majoria ja van tots cap
2: allà. I això és fiable, doncs, eh? És a dir, el sistema té la capacitat de solucionar aquests problemes de manera autònoma o sempre hi ha d'haver una supervisió?
0: Bueno, o sigui, el sistema ho fa de forma autònoma perquè l'equip humà...
2: Sí, perquè l'ha programat per...
0: Ja ens hem encarregat de documentar tot el sistema.
2: Val.
0: O sigui, ja ens hem encarregat i hem invertit un temps en agafar... totes les, o sigui, totes les dubtes dels clients, com, què ens van preguntar, com ens ho van preguntar, com ho van respondre, va ser satisfactori o no va ser satisfactori, com funciona el sistema, com es connecta amb la base, o sigui, ja hem invertit un temps perquè sigui el més fiable si possible, per això dic un 99%, no dic un 100%, perquè sempre hi ha un 1% de que es pugui equivocar, però fa no res, els clients ens estaven enviant captures de pantalla, jo agafava el mateix text, la mateixa captura, i li passava al nostre assistent d'intel·ligència artificial i responia les preguntes millor que jo.
2: Sí, ostres.
0: Perquè hem documentat molt bé,
2: clar, clar, clar,
0: com funciona el sistema.
2: A mi a vegades, i aquí ja poso un cas personal, a vegades quan has de parlar, de fer una consulta o tens un problema i has de parlar amb un chatbot, clar, a vegades explicar-ho sabent que també estàs parlant amb un sistema automatitzat és complicat. No sé si has de fer la parrafada per... no, és que no sé quin exemple posar, però allò és el típic, doncs mira, resulta que aquest matí m'he anat a connectar perquè resulta que meu fill no,
0: no
2: puc pagar,
0: exemple,
2: no sé què. Clar, què hem de fer? Hem de fer parrafada o hem d'anar a paraules clau?
0: Et ficaré un exemple d'un dels últims que ens van enviar. Estic buscant el mòbil per la gent que no ens vegi, estic buscant el mòbil perquè fa no gaire li vaig enviar a l'equip. Mira, és que parlem molt.
2: Està molt enrere, no?
0: A veure, un segon, que estic buscant... No, realment va ser fa un parell de setmanes, però
2: sí, sí,
0: que parlem
2: sí
0: tant...
2: Bueno, parlem dels chatbots, però també avui en dia també es treballa molt per WhatsApp, no? També el
0: sí
2: sistema
0: sí
2: funciona i treballa a través de WhatsApp.
0: També.
2: Que és una de les plataformes o la plataforma
0: més utilitzada.
2: Ens
0: connectem a qualsevol... ens connectem a qualsevol canal. Sí, per naltros, la nostra intel·ligència artificial és un canal més.
2: Val.

0: Llavors, nosaltres connectem els diferents canals, WhatsApp, el nostre assistent, Telegram, el chat GPT, Cloud Anthropic, a la nostra intel·ligència artificial. Llavors, és una intel·ligència artificial agnòstica. Li arriba un input i diu un output. O sigui, per exemple, una de les preguntes que em van fer un dels clients que tenim. Si programo una notificació per les 17 i ara tinc 15 usuaris i se'm registren dos més, abans de les 17, la notificació s'enviarà als 17 o als 15? És normal, no fa falta fer una parrafada. Doncs li va explicar exactament de si has configurat la notificació d'aquesta forma, ho rebran els 17. Si has configurat la notificació d'aquesta forma, ho rebran els 15. Com he vist que has configurat la notificació d'aquesta forma, et puc assegurar que li arribarà els 17.
1: Val.
0: Sempre i quan els 17 s'hagin descarregat l'aplicació. Això respon millor.
2: Sí. I això ho respon automàticament a aquest servei que vosaltres teniu programat i el vostre sistema en aquest cas.
0: Sí, al final jo li dic aquestes tres frases i a sota em desenvolupa el tema, em lliga amb els articles que nosaltres hem fet internament on expliquen això i et diu els següents passos. Que vols que només ho rebin 15 i no 17? Doncs has de canviar aquestes coses. El que no fem, perquè és una decisió que vam prendre, és fer-ho automàtic. Podem fer-ho automàtic, sí. Però si jo et dic, vols que t'ho faci jo, i tu dius sí, i t'ho faci malament,
2: ja.
0: Em diràs, tio,
2: m'ho ha fet malament.
0: M'ho ha fet malament.
2: Clar.
0: Ja, és que m'ho vas dir tu. Ja, però llavors ja entres en un...
2: Ja.
0: Entres en un... amb un cercle viciós on no és bo per l'empresa.
2: Ja.
0: Perquè ho fem amb tota la bona fe del món, que és, et vull fer la feina més fàcil, però com encara no estem molt acostumats a interactuar amb chatbots, a tot li diem que sí, perquè ens llegim poc,
2: sí.
0: Tu diràs que sí, el chatbot farà el que ha de fer, t'ho configurarà bé, però potser no és el que tu esperaves.
2: Clar, és una altra cosa.
0: Llavors, cagada per mi.
2: Clar, ho ha fet malament.
0: Ho ha fet malament.
2: No ho ha fet malament, ho ha fet diferent, o no és el que tu volies.
0: No, no, la gent és, ho ha fet malament.
2: Ho ha fet malament.
0: Esto falla.
2: Clar.
0: La gent és, això falla.
2: Sí, sí,
0: llavors,
2: sí.
0: Llavors, aquí som conservadors en el fet de, si falla, que falli perquè tu has volgut que falli.
2: Sí, sí, sí.
0: No
2: sí.
0: Perquè m'has dit que sí sense llegir-ho. Que sí, que al final tu has volgut no llegir-ho i ja. Però és, ens crea un soroll que moltes vegades és
2: necessari. Sí. I suposo que ja anem finalitzant la secció, que un dels objectius d'això és que el client no percebi que està parlant amb un sistema informàtic.
0: Sí,
2: o sigui, nosaltres... és aquest objectiu o és igual, el client ha de saber que està parlant amb una màquina, o no?
0: Clar, és que és molt humà, o sigui, no és com abans de introduce-me tu DNI, tal, d'acuerdo, tengo tu... O sigui, no era un pregunta-resposta, sinó ara tu li envies la informació, la interpreta, i amb algo que és molt bo, la intel·ligència artificial, és amb redactar, o sigui, és molt bona comunicant.
2: Sí.
0: I, a més, com tots són diferents, com tu li vols dir el mateix, però l'output pot ser diferent perquè no és determinístic, la intel·ligència artificial no és determinista, sinó el mateix input pot donar diversos outputs, hòstia, doncs li dona un toc molt humà, i a més nosaltres ja hem personalitzat el prompt.
2: Val,
0: perquè sigui molt, molt proper. Llavors bé. Ens referim amb ell, ens referim al client amb el seu nom. Hola Joan, què necessites, per exemple?
2: Clar.
0: Aquestes coses són coses molt tontes, però que jo et vagi dient el nom, que jo t'ho expliqui com si tingués una persona al costat aquí, com si tingués un mini Joan al costat, fa que, bueno, pues no és una barrera. Òbviament la gent sempre vol parlar amb persones, perquè si s'han de cagar amb algú es caguen amb persones.
2: Per això.
0: Però la idea és que no es caguin amb ningú.
2: No, està clar.
0: Llavors, bueno,
2: està bé. Sí. I l'assistència en veu existeix, ja? És possible que tu facis una consulta d'això, atenció al client, el que sigui,
0: ja ho fem.
2: I puguis tenir una conversa fluida amb...
0: Sí.
2: Sí? És possible això, eh?
0: Sí. Sí, ja ho fem.
2: A banda de, clar, jo sempre tinc al cap allò de...
0: No és un loquendo.
2: Ahí està, no? Digue'ns quin és el seu problema.
0: Marque uno para tal.
2: Exacte.
0: No, si això és el que hi havia abans de l'intel·ligència artificial, cosa que estava molt bé, ara no, ara... ja miraré de fer-ne un dia i portar-lo, de fer una trucada en viu.
2: Val, doncs mira, estaria molt bé,
0: De fer una trucada en viu amb un assistent i preguntar-li coses. Ja prepararé un dia amb...
2: Doncs mira, és un tema interessant, que bé.
0: Sí. Al final és un canal més, o sigui, lo important de l'assistent és que sàpiga d'on consultar les dades.
2: Val.
0: Si no tens dades...
2: No, està clar, que tu t'es limita
0: més. Ja pots crear l'assistent més millor del món, el més guai, el més xulo, el que tingui la millor veu, que si és tot tu, la gent no el farà servir. Però si tu l'assistent el nutreixes, hòstia, és molt...
2: Clar, i arribarà al punt que ni tan sols els plantegem de que sigui una màquina o no. No és que sí, és molt...
0: I ara, amb les noves generacions, tot això canviarà. Ara, perquè encara estem molt acostumats
2: sí.
0: a que volem trucar al pringaio de turno per dir-li que el que fa és una merda.
2: Quan
0: aquesta persona ni pinxa ni...
2: Sí, està clar. A mi tota l'estona em sembla que em ve al cap i crec que encapçalen el rànquing. Amb voluntat pròpia, que és el tema serveis, telefonies, serveis d'electricitat, de gas, que s'emporten el rànquing absolut de queixes, de tot plegat. És a dir, que
0: realment... Pesats, és que...
2: Per això dic, si m'estic imaginant això, de dir, ostres, tots acabem tenint problemes amb la facturació, amb el telèfon, amb la llum, perquè m'han cobrat, perquè no sé què, perquè hi ha un problema, sempre acabes trucant un servei d'atenció al client que és un desastre. Ja no et dic les esperes, sinó que és un desastre.
0: Però és un desastre perquè, per com tenen organitzada la informació, és que és un desastre.
2: Per això, clar.
0: O sigui, el problema no és la tecnologia.
2: Però hi ha intenció de canviar-lo, això, perquè ja podria, una gran tecnològica ho podria canviar ja.
0: Et faré una reflexió que últimament estem tenint amb tota l'evolució tecnològica, i és: el que està acomodat no vol la revolució tecnològica.
2: Ja.
0: O sigui, el funcionari,
2: ja,
0: el directiu d'una gran empresa o el de middle management d'una gran empresa que té aquest caos i amb ell li paguen per ficar ordre en aquest caos, no vol que les coses canvin. Per què?
2: No, clar, es queda sense feina,
0: llavors. Els funcionaris volen que tot sigui digital? No, perquè llavors sobren funcionaris. I que funcionaris diu qualsevol gran empresa
2: que tinguin
0: 1.000 persones. Ja em diràs tu que amb una empresa que no necessiti realment 1.000 persones, perquè volen 1.000 persones, però la gent els té. Hòstia, o sigui, fins que no entenguem que la tecnologia ha estat aquí per quedar-se i que hem de canviar com treballem per ser imprescindibles a l'empresa, la gent no voldrà fer aquest canvi. Perquè els fotran fora.
2: No, està. Sí, ara ja ho enllaçaríem amb aquest debat que sempre hem tingut de la intel·ligència artificial, Avui...
0: I qui diu intel·ligència artificial? O sigui, hi ha altres tecnologies.
2: Sí, les tecnologies, perdó. Sí, sempre ho focalitzem cap aquí, és veritat.
0: És tenir ordre a la informació. A vegades, si tu tens tot en un sol repositori, potser necessites una persona perquè t'ho consulti. Si tu tens tot en 5 repositoris de 5 departaments diferents, doncs necessites una persona que li pregunti a l'altra, l'altra que li pregunti a l'altra. Llavors, hòstia, aquests 5 no volen que les coses s'ordenin, perquè dels 5 se'n quedarà un.
2: Sí.
0: Hòstia, hi ha 4 que potser els han de reubicar o...
2: I això fa por. Això fa por. Fa por.
0: Ja ho sento per ells.
2: És la paraula.
0: Jo ho sento per ells, perquè al final, o sigui...
2: Sí. Ja dic, ara enllaçaríem també ja amb aquesta qüestió que tantes vegades parlem, que és això, les tecnologies i l'aplicació d'aquestes tecnologies. Però bé, avui hem parlat una mica això de les vacances i que, bueno, una miqueta la tecnologia també pot ajudar aquests períodes, sempre i quan es vulgui tancar, que s'hagi de tancar, perquè no hi ha prou personal per fer rotacions o perquè sigui, necessitem tancar. I també tota l'estona em venia molt al cap un exemple que ja hem dit, que és el de la restauració, per exemple, que és evident que si un restaurant ha de donar vacances a la seva plantilla, és lògic que si tu vas a dinar no hi haurà ningú que et faci el dinar. Però sí que és cert, i portar-ho cap aquí, que per exemple si algú demana informació perquè vol fer un esdeveniment, vol preguntar sobre un menú, vol preguntar sobre quins plats elaboreu, és evident que a través d'aquí podem fer-ho, de dir, mira, estem tancats fins a tal dia, és a dir, fins a aquest dia no podràs venir, però si necessites informació te la donaré, si vols reservar per tal dia quan obrim també te la donaré. I aquesta clientela sí que no es perd, que potser d'una altra manera, i no hi ha ningú que agafi el telèfon, sí que la perdries.
0: Clar, però, o sigui, amb el tema de la restauració, és un sector que és poc digitalitzat.
2: Sí. Hòstia,
0: algú tan tonto com que pugui reservar per telèfon, sigui via web, sigui per telèfon, sigui que pugui reservar online, que tu arribis allà i puguis consultar la carta online, o sigui, que ja no fa falta persones que et portin la carta.
2: Sí.
0: O inclús que et diguin, necessites suggerències? Pregunta-li al nostre assistent. I és un assistent que està entrenat per donar-te suggerències. Hòstia.
2: Ja, sí.
0: Que necessites 2 persones menys per poder-ho fer? Doncs són 2 persones que podran agafar vacances. Són 2 persones que potser no els cremes. O la qualitat és inclús millor que la una persona et podria donar, perquè si jo li pregunto al novatillo de turno què em recomanes amb aquest vi, potser el novatillo de turno em dirà, però jo recomano un salmó. I potser és l'antítesi el vi amb el salmó.
2: Ja.
0: Però com jo no en tinc ni idea, i el novatillo no en té ni idea, hòstia, doncs jo dic, no ha acabat d'aprofitar el salmó, i potser és un salmó espectacular.
1: Sí, sí, sí.
0: Però fa que aquesta decisió, que suposadament jo l'estic preguntant a una persona que en sap...
2: Que n'hauria de saber.
0: Que n'hauria de saber, potser no en sap, perquè potser no ha tingut aquesta experiència a la vida. En sí. canvi, si jo li pregunto a algú que ho té tot i que li puc preguntar d'una forma fàcil, no fa falta ni descarregar aplicacions ni res, o sigui, escanea i pregúntale a nuestro sommelier. Hòstia, pues,
1: sí.
0: si ja sap, perquè jo li puc dir, ah, no, és que a mi el salmó no m'agrada, què em recomanes per un entrecot? Però mira, et recomano un Rioja, o et recomano un tal, o... Ah, pues, i que a sobre t'argumenti per què t'ho recomana. No, és que amb això, amb aquest tipus de carn, el punt mig, aquest vi va millor perquè té més aroma. Hòstia, m'estàs dient el per què? Que l'altra cosa és que després ho percebi o no.
1: Sí, sí, sí.
0: Però hi ha aquestes petites coses...
1: Correcte.
0: Que no fa falta canviar el món per digitalitzar un negoci, sí, sí. però que sí que et pot donar aquesta tranquil·litat, aquest aire, de sí. donar un bon servei d'una forma totalment digital.
2: De fet, hi ha cadenes de restaurants que tu a través de l'aplicació ja pots demanar, t'ho porten a la taula, i inclús ja pots pagar directament des de l'aplicació i des de la taula, eh? Tu vas al restaurant, seus...
0: Bueno, aquí m'han dit, l'Essència ho sí. fa amb el QR, el del sushi, jo moltes vegades demano del sushi 3 allà al costat del Bonària, jo els hi demano des de la web. Que és la millor web? No, però fa el seu servei.
2: Que és,
0: entro, pedir en tienda.
1: Sí.
0: O sigui, recoger en tienda. Sí, ja sí, està, ja i ja.
2: Però inclús el mateix restaurant, és a dir, no? tu saps el restaurant, sí, obres, sí. Es coneix el QR, t'obre una aplicació, i llavors tu pots demanar la carta, vull, mira, doncs vull això, vull això, vull això, i vull per veure això, això i això. T'ho porten, i quan acabes, pagues. És a dir, això,
0: això vaig provar jo a Noruega. A Noruega era, sí, a Noruega, unes vacances que vam fer allà, hi havia un restaurant d'aquests, un sushi o alguna cosa així, feies tot
2: per l'aplicació.
0: Tot des de l'aplicació.
2: Veus?
0: Les persones venien allà, et donaven els plats, què vols més des de l'aplicació? Què vols pagar des de l'aplicació? Què vols sí. dividir compte des de la... O sigui...
2: És que sí. Arribes, t'asseus, demanes, menges, pagues i te'n vas.
0: Sí.
2: És curiós. Bé, la tecnologia amb els negocis, ara que ho hem encapçalat en certa manera amb les vacances, i tancar o no tancar, ja dèiem, això ja és opció de cada empresa, i bé, les possibilitats que la tecnologia poden ajudar a l'hora de fer aquestes vacances i que el negoci almenys pugui anar tirant o pugui anar funcionant, encara que sigui sota mínims, però almenys que tingui certa presència. No, és això, el resum.
0: Correcte.
2: Joan, moltíssimes gràcies.
0: Molt
2: de veritat.
0: Bé. A vosaltres per tenir-me.
2: Que vagi molt bé.
0: La setmana que ve.
2: Adéu-siau.
0: Adéu.
3: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
2: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va, et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si en la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies,
1: sí.
0: Del que s'ha convertit el fer les fotografies, no?, en certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i,
0: sí,
1: i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com hem fet tots,
0: sí,
1: què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On te queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil,
1: sí,
0: no? Tots teníem a casa els àlbums, clar, o inclús l'arxiu que el tenim, sí, aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no sé qui gestiona el núvol,
1: sí,
0: no? Qui organitza i arxiva, sí, el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, o fotos de la cultura popular, per exemple, sí, fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70.
0: Uh-huh.
1: Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?,
0: ah,
1: fer una foto...
0: Sí.
1: Unes de les fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien 1.000 fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no? Aquestes,
1: exacte,
0: fotografies.
1: Sí.
0: Abans la foto era com... Fem la fotografia i,
1: sí,
0: i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí, sí.
0: Que en fas 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell
1: completament,
0: qui diu, no?
1: Sí, sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumava a parlar molt, que és el tema de les xarxes.
0: Uh-huh.
1: Que, de fet, a la gent jove que té Instagram i tal no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories,
0: va,
1: que els stories són 24 hores, ostres, si no els guardes. Vull dir,
0: va, és veritat.
1: El temps,
0: sí, sí,
1: de,
0: sí, sí,
1: de...
0: L'exposició, la visualització...
1: Correcte. Va, per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira... Si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no? De, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no ho sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap puesto. No,
0: és veritat. Fem fotografia és una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí, sí,
0: no fem,
1: sí,
0: fotos com això, per pom-pom, scroll, amunt,
1: sí,
0: i...
1: Completament,
0: i
1: sí,
0: ja,
1: sí,
0: està.
1: Sí, costa molt trobar un puesto on tu diguis... Les castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... És que em fa la sensació que no hi ha cap puesto on això es guardi.
0: No, clar. No sé si l'arxiu... Mira, seria un tema, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram,
1: sí, sí,
0: tu la pots tenir al teu telèfon,
1: sí,
0: però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí.
0: Què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no tinc ni idea d'això. Però
0: clar,
1: al final el que m'hi referís que tothom fa la foto de el 3 de 10 i però no... O, i la colla segurament tindrà la foto,
0: sí,
1: del 3 de 10
0: segur.
1: I hi haurà d'allò que tindrà, però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir que, saps què vull dir?
0: Sí.
1: En quin arxiu està tots els fets històrics que s'han fet a...
0: Sí.
1: Perquè tothom ho té.
0: No, clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... Ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai, però on te queda tot aquest record, saps?
0: Més mal organitzat que mai.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: Clar. Sí, això, sí. Tu dius aquí, en el guió, dius, molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes
1: Correcte,
0: fotos.
1: Correcte, sí, sí, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, ens va arribar una dona que ja és gran, que diu, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Teniu algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
0: Clar, clar. Sí, sí, sí.
1: Però com que ja era l'època, bueno, t'estic parlant de que potser fa 25 o 30 anys, vull dir que ja era el més normal, no?
0: Sí,
1: potser
0: sí, sí.
1: De que fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això, perquè tothom n'ha fet.
0: Clar, tothom va fent, no? No ningú té aquesta... O la gran part de gent no té... No, aquesta, bueno, aquesta delicadesa de posar-se i guardar-ho, en certa manera.
1: Clar, i això a territoris relativament petits, com el nostre, encara estem més afectats perquè és això.
0: Sí, sí, sí,
1: i les coses grans ja sabem que els mitjans hi van o que tot està guardat. Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
0: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no? Sí. És cert, és cert. I a més, a què deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
1: Clar, sí, sí, sí.
0: No?
1: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats. Clar. Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars, que després algú les troba, no? I ens passa això. Què feia amb aquests vídeos?
0: Sí, sí, sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disut d'algun ordinador que havies tingut i el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97. M'ho invento i dius, hola!
1: Sí.
0: I tu has de redescobrir aquest món de fotografies però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè si no tens ni consciència de que encara guardes allò.
1: Sí, sí.
0: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
1: Clar, i això ens passa doncs, en actes bastant públics que fem, no?
0: Sí.
1: Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
0: clar,
1: ja està.
0: I no saps.
1: Sí, sí.
0: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel forro, si se'm permet l'expressió,
1: Sí.
0: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement, quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
1: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre, que ens explicaven el tema aquest, que hi havia hagut judicis, de gent que havia denunciat que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, faré una foto i jo surto allà.
0: Clar.
1: I judicis de qui havia fet la foto amb...
0: Sí, sí, sí. Sí. I a més, hi ha com molta llegenda sobre això, s'ha de dir,
1: també.
0: Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és en espai públic, si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic o per una causa publicitària.
1: Sí.
0: No? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
1: Perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'expliquen l'únic que em va quedar com bastant gravat era de... una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués
0: a la manifestació. I no hi participava.
1: No, clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
0: Clar.
1: Tot és bastant perillós últimament, també,
0: Sí, sí, sí.
1: Però...
0: I per això que a vegades no reflexionem i pengem les fotos molt alegrament, amb multituds, amb festes majors, etc.
1: Clar, això passa molt també això amb cultura popular, amb castells, que hi ha
0: correcte.
1: La canalla...
0: Clar, hi ha molta canalla.
1: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant, però segueixen sent menors.
0: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas... es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva bona voluntat, però pot caure una denúncia per la família d'aquella persona.
1: Sí.
0: Clar, el tanto.
1: És complicat.
0: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats hi ha com una certa exposició, no? Que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un castell, doncs que sortirà, no? Però bueno...
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Carola Gil. Les pròximes hores seran crucials per l'evolució de l'incendi que ja està estabilitzat al massís de les Gavarres i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis.
4: Molta prudència, deixar treballar doncs els equips i esperem doncs que durant les properes hores l'evolució sigui favorable i puguem anar consolidant els objectius que en aquest cas doncs l'equip de bombers s'ha marcat, poder-lo doncs donar per controlat i tant de bo doncs extingit. Però queden hores de feina i queden dies encara de feina per part de l'operativa.
3: Uns 400 bombers i un centenar de militars continuen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. Aquest diumenge passarà a disposició judicial el detingut per presumptament haver provocat el foc amb una radial a prop de la